Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí, és temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la AB20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes d'afluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi referir a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: I 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables, llavors això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les dessaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim. Sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses, l'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la Vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4-9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5-9 en folre i un 7-9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3-9 en folre i un 2-9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i a més avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
2: Detrás de este cúmulo de titulares de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
3: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
4: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
5: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
6: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
1: Com valores l'estratègia del «i tu més» amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
6: Aquí hi ha dues qüestions. El «i tu més» serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, o els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
6: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
1: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla, d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
6: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament, vull dir en la pràctica, no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
7: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: 3:15, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les desalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Queralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
9: La cova al Roc de les Oronetes, a Queralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
10: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
9: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà.

0: Televisió de l'Hospitalet d'Andrés Rubio.
1: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada a Club Tenis Taula l'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
2: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
1: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels 3 principals equips de l'entitat.
0: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de nou també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la 9a edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta, però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. 8:03 els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
4: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó. Ara moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa, i aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona, tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
5: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITU+, i es pregunti seriosament si té net a la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
11: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
12: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
13: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
12: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el Parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Helena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests pocs anys des del 23 aproximadament han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
1: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
14: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista d'El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
15: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
16: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
7: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
7: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants, habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
7: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
7: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
7: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
7: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
9: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
10: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
10: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
10: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de la Noia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invadir el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a la Noia, eh?
10: Sí, a la Noia, amb aquesta celebració, i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
10: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt

0: inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
1: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carla Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
0: Punt final. Fins demà. Adeu, adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona,

0: i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
1: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés...
0: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Manuel Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
2: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per

0: Fer-lo creure, fer-lo caure, volíem dir. I amb tot, també, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
2: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar

0: una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
1: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
0: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada.

0: De la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Salinari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat, 107.4.

Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 25 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La portaveu del Partit Popular, Anna Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el dia de l'orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. Escoltem l'entrevista.
1: Aquest dimecres tenim una nova entrevista política. Avui ens visita Ana Vega, portaveu del Partit Popular. Benvinguda.
2: Gràcies, bon dia i a tothom.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Aquesta és la darrera entrevista de la temporada. Marxarem parlant d'un tema que de ben segur haurem d'anar recuperant en les properes setmanes, en els propers mesos. És el de la recollida selectiva. Com ho veu el Partit Popular?
2: Bueno, el Partit Popular en su momento votó en contra a la recogida de puerta a puerta. Creemos que el reciclaje se tiene que hacer, pero en condiciones que la ciudadanía lo supiera. En estos momentos sabemos por diferentes ciudadanos de Malgrat de Mar que no tienen ni idea del formato de que se va a usar, simplemente saben que se va a hacer de puerta a puerta. Yo creo que no se está haciendo en condiciones normales. Yo creo que a la gente primero se la tiene que informar antes que empezar a ponerla, y a partir de aquí

0: también creemos que es una manera de irnos controlando un poco lo que es nuestra vida privada, ¿no? Y no, no creemos en eso, creemos que cada cosa en su momento. Y hay una cuestión que también la creo, y es que, igual que hace mucho tiempo atrás, se pidió que la ciudadanía decidiera si iba a haber un decalón o no iba a haber un decalón, creo que esta vez, ya que cuentan tanto con la participación ciudadana, sobre todo ciertos partidos, en estos momentos a los ciudadanos no se les ha permitido decidir por sí solos. Se les ha impuesto unas cosas que, lógicamente, a veces me habrán escuchado que he dicho que para eso nos han votado, ¿no?, a los concejales que en estos momentos estamos representando. Pero cuando es una cosa tan personal de cada familia, tendrían que haber tenido en cuenta un poco lo que decide la ciudadanía, y en estos momentos pues nos los han impuesto. Sí que es verdad que dice que viene de la Unión Europea. De la Unión Europea vendrán una serie de condiciones, pero no el puerta a puerta. Entonces, a partir de ahí, creo que no se han hecho las cosas bien. Nosotros pensamos, vuelvo a repetir, estamos a favor de hacer el reciclaje, que a las ciudadanas se les enseñe a hacer bien el reciclaje, pero que yo creo que muchos ya lo sabemos hacer, pero creo que el puerta a puerta no era necesario aquí en Malgrat de Mar. Hay otras fórmulas, como dijimos en su momento.
1: Per tant, vostès no són partidaris d'aquesta manera de fer la recollida selectiva. És a dir, no són partidaris del porta a porta. Quina creu que seria la millor opció en el cas de Malgrat de Mar?
0: Bueno, nosotros no somos de puerta a puerta porque ya hemos visto muchas poblaciones que son inhábiles, y la verdad es que cada día que vamos más vemos menos del funcionamiento que puede ir del puerta a puerta. Nosotros habíamos pensado en los contenedores inteligentes o otro tipo de funcionamiento. Lo que sí es cierto es que cuando llega un punto en que te metes en la vida privada de las personas, como es en este caso, tendríamos que tener la idea de que los ciudadanos nos han votado, es verdad, pero también tener un poco en cuenta lo que ellos deciden. O como mínimo, si no estás de acuerdo con lo que ellos deciden, explicarles la causa por la que tú no estás de acuerdo. Pero no ha sido en esta la cuestión. Entonces, a partir de ahí, nosotros seguiremos pensando que no se está haciendo las cosas bien, y nuestro partido, lógicamente, piensa que a nivel personal las familias no tienen... no tiene una independencia como para poder hacer el reciclaje a su manera, ¿no?
1: Ha parlat de control de la vida privada de las personas.
0: Bueno, porque yo creo que desde el momento en que tienes que bajar las deshielerías cuando tú las necesitas bajar, yo hice tres preguntas el día de un pleno y no me han sido contestadas. Una era, las personas con movilidad reducida, tenemos un problema, porque claro, esas personas no pueden estar adaptándose a un horario. La gente que trabaja, que va fuera, se va de la mañana y viene a la noche, tampoco tienen un horario. Y después la parte principal, que tampoco me han contestado, que es la banda de los ocupas. Aquí en Malgrat tenemos muchos ocupas. Entonces, yo quería saber, o nuestro partido quería saber, qué pensaban hacer con este tipo de personas, con diferentes tipos de personas. Pero sobre todo el que más me preocupaba no es la movilidad reducida, porque yo sé que eso se va a poder arreglar. Sé que el otro también se va a poder arreglar, pero claro, lo de los ocupas, la sanción van a ir a los dueños de los pisos, en principio, a no ser que haya un cambio de normativa, que a día de hoy yo no la sé. Entonces, si hay un cambio de normativa, ningún problema, lo tendrán que pagar ellos, pero todo y eso, si no lo hacen, ¿cómo van a averiguar que no lo hacen si el piso está ocupado por gente que no tienen, no están asignados a ningún apartado, a ningún sitio? Entonces, van a recoger basura de una gente que no la quieren hacer y van a multar a los dueños del piso, cuando en realidad bastantes problemas tienen para poder intentar sacar a esos inquilinos dentro del piso. Bueno, cuando se le pueden llamar inquilinos, claro.
1: El PP és a l'oposició actualment. No sé si participen en aquest procés d'implementació d'aquest sistema d'alguna manera.
0: Sí, yo voy a las reuniones que se hacen, pero no significa que yo esté de acuerdo. Lo que sí creo es que como regidor tengo que estar al orden del día en las reuniones y, bueno, y aportaré lo que crea que tengo que aportar, pero que quede constancia que nosotros estamos en contra del puerta a puerta desde el primer día.
1: ¿Pero que es fan reuniones semanales o...?
0: Las hacemos semanalmente, sí.
1: amb el govern, govern i oposició?
0: No, no, solamente vamos los portavoces y bueno, va menos el regidor de Xelías, que es el Jordi Ferrer. Los demás estamos con el director, con la persona, con la técnica de medio ambiente y los portavoces de los demás partidos.
1: ¿Y per què serveixen aquestes reunions?
0: Me preguntas mucho. Eso ya contestar sería un poco elástico, ¿no? A menos sirve para ver cómo está la orden del día a día, más que nada. Pero bueno, esperemos que lleguen a buen término. No serán del agrado nuestro, lógicamente, pero también tenemos que saber que están impuestas. Entonces, cuando una cosa ya están impuestos y ya saben que van a hacerlo a partir del mes que sea, nosotros poco podemos hacer. Ya nos lo dijeron, son 16 contra 1. Pero nosotros seguimos pensando que independientemente de 16 contra 1, nosotros tenemos que trabajar por el pueblo y para que el pueblo funcione. Y el puerta a puerta no es uno de los grandes funcionamientos.
1: Molts magratencs i magratenques han expressat a través de xarxes socials que no estarien a favor d'aquest sistema.
0: Bueno, pues yo eso lo sé también, ¿eh? Porque nosotros nos han llegado ya diferentes quejas de diferentes tipos. Pero bueno, yo también creo que lo que he dicho al principio, que nosotros estamos a favor del reciclaje, pero bien hecho, y que a la gente estamos hablando precisamente porque estamos, yo me incluyo entre ellos, porque no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Simplemente nos han dicho, vais a hacer el puerta a puerta y se ha acabado. Y eso no es un funcionamiento. Primero es hablar con la gente, segundo ver qué es lo que piensa y tercero ver lo que se implanta. Y en este caso primero han implantado y a la gente la han dejado de lado.
1: Estem a menys d'un any d'unes eleccions. Creu que és un bon moment per fer aquest canvi?
0: No. Yo sinceramente ni ahora ni después. Yo creo que siempre se tendría que hablar con la ciudadanía, ver qué es lo que piensan. Pero bueno, si lo han decidido ellos, buen decisiones serán. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros no lo hubiéramos implantado ni ahora ni después. Sabemos que hay otras alternativas y nos hubiéramos mirado las alternativas muy distintas. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, tienen unos representantes políticos y son los que han asumido este rol y ellos tendrán que asumir pues lo que les venga detrás.
1: Entrem a la recta final de l'entrevista, ja que hem recordat que falta molt poc per les eleccions municipals, menys d'un any. El Partit Popular, com ho porta?
0: Bueno, nosotros estamos en el punto de siempre, estamos hablando con unos, con los otros, el equipo nuestro, la mayoría será nuevo. Creo que ahora es un momento muy bueno y el partido continuará adelante, bueno, sin hacer campaña, porque aquí ya todo el mundo va diciendo que se hace campaña, no, nosotros no hacemos campaña, pero sí que es verdad que siempre hemos estado ahí para la población y siempre estaremos independientemente del partido a que ellos después quieran votar.
1: Quan coneixerem candidat o candidata del Partit Popular? I no sé si teniu previst tirar endavant o dur a terme algun acte polític en els propers mesos.
0: Sí, pero primero tenemos que esperar. Hay un congreso el 27 de junio que presentan nuestro Alejandro Fernández, el presidente de Cataluña, y a partir de ahí decidimos. Pero bien, bien, hasta pasado el verano, nada de nada, ¿eh?
1: Tot i així, si han fet algun acte, perquè fa ben poc vau visitar el centre terapèutic.
0: Lo que sí quiero que se sepa es que nosotros siempre hemos luchado por la salud mental, continuaremos luchando por la salud mental, y creo que Malgrat es una de las poblaciones en donde la salud mental particularmente creemos que no se le está dando la calidad humana que se tendría que dar, y nosotros nos vamos a mover a razón de ahí, a la razón de la gente mayor. Y pero una cosa también quiero que declarar, salud mental para gente mayor aquí ya la tenemos y muy bien gestionada, pero lo que estamos pidiendo es para adolescentes y gente más joven, porque son los que en realidad tienen que ir a Mataró o a Gerona o a Barcelona, y las familias, como siempre dije en su momento en el ayuntamiento, en un pleno, dije que las familias son daños colaterales.
1: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Ana Vega, portaveu del Partit Popular, per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
2: Més notícies. La piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i de 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38 en 45 euros per als menors de 14 anys i de 28 en 60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys, a més, hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta. Més temes. La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'una Malgrat a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit, a partir de les 7, una acció teatral a càrrec del Teatre de Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove a partir de les 5. Ja a partir de 9:45 de la nit, la colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on a les 10 de la nit començarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A les 7, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pellicer i Francisco Carzorla. Finalment, a 8:15, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri. La regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas, ha explicat que Federico García Lorca és una de les grans figures literàries universals i també una víctima de l'odi i la intolerància. Segons Huertas, Lorca representa valors com la llibertat i la diversitat en un context en què les agressions per motius d'odi continuen augmentant. Escoltem l'entrevista. Bé, l'Ajuntament ja té a punt el programa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ del 28 de juny. Enguany es reivindica la figura del poeta i dramaturg Federico García Lorca. Entre els actes que se celebraran del 26 al 28 de juny, destaca un espectacle musical sobre García Lorca, un concert de versions i també una taula rodona que organitza aquesta casa, una malgrat, entre també altres activitats. En parlem de tot això amb la regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas. Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, nosaltres aquí expectants, no?, d'aquest Dia Internacional de l'Orgull. Aquest any es posa el focus en la figura de Federico García Lorca. Per què és tan important en Federico García Lorca i per què s'ha ficat el focus en aquest poeta?
3: Home, perquè Lorca és una de les grans figures literàries universals, també va ser víctima d'odi, d'intolerància, i tant com està tot ara, que cada any puja més el nivell d'intolerància, crec que és una imatge perfecta per dir-lo, no, ara a la setmana o mes de LGTBI.
2: Sí, de fet, Federico García Lorca era obertament homosexual, és a dir,
3: exacte,
2: per qui no ho sàpiga, doncs que era una figura que, bueno, formaria part del col·lectiu avui dia.
3: Home, i és un símbol de lluita, i jo crec que diversitat, llibertat, llavors és la imatge perfecta per tota la vida, no?, que ha portat seva, no?, amagada.
2: Mm-hmm. Val. Parlem de les activitats. De fet, teniu activitats culturals, musicals i també de reflexió, no? Quines creu vostè que destacaria i què busqueu transmetre amb aquesta proposta?
3: Saps el que passa? Que per mi totes són importants, perquè totes... la taula rodona està superbé, perquè és un joc per parlar, per dir el que pensa la gent, i per mi és molt important, i es farà el divendres 26 a les 5 de la tarda al Centre Cultural, no? És important. Després tenim un mural a l'Espai Jove que ho fan les del Drac a les 7, a les 5 de la tarda, també el dissabte 27, que és que totes, no puc dir-te quina és la, home, a lo millor la més solemne, la més, és la lectura del manifest, que serà el diumenge, no? Però clar, totes, perquè tenim solemnes com és aquesta, la lectura del manifest, tenim un concert també amb poemes de Lorca el mateix dia del manifest, que serà un espectacle xulíssim. Després tenim una miqueta més de divertit, no? Tenim un concert a la plaça de l'Àncora el dissabte a les 10 de la nit, d'un grup de joves que ho fan molt bé en versions. O sigui, que hi ha una miqueta de tot. Hi ha un espai per reflexionar, un espai per debatre i un espai per passar-s'ho una miqueta bé també.
2: Perfecte. I ja per acabar, des de l'Ajuntament, quin creu que són els pròxims reptes, no?, que teniu en matèria d'igualtat i LGTBIQ?
3: Recte, per mi tots els dies és un recte perquè està pujant molt, com he dit abans, totes les agressions d'odi estan augmentant. Llavors donar-li veu a aquesta gent, fent visibilitat del que està passant i portar a terme el pla d'igualtat estern, que és el que tenim i el que estem veient i fem tot el que toca, jo crec que per mi això és el més important.
2: Hi ha força por, no, ara? De fet, a Mataró fa poc, no sé si fa res, no sé si ho ha sentit, sí, l'agressió a un jove per part d'un grup de nanos que sí, el van agredir pel tema, bueno, se suposa sí, que és per motius d'odi.
3: Sí, tenim aquest cas a Mataró i un altre cas un dia després o abans va ser a Sevilla també, que un noi per portar un vestit li van apallissar. Llavors són aquests temes, a mi me preocupa moltíssim, perquè estem al segle que estem avançant, com se suposa que estem avançant, i en canvi en aquest tema anem cap arrere. Cada vegada hi ha més, o sigui, i les xifres estan, no? Perquè ha pujat un 16%, ha pujat de l'any passat, eh? No de fa 5 anys, de l'any passat. Llavors és molt preocupant, perquè sí, estem avançant, però en aquest concret cas anem cap enrere. Llavors és incomprensible, no?
2: Bueno, per sort des de l'Ajuntament li poseu molt el focus en aquest aspecte de la matèria d'igualtat i LGTBIQ, i esperem que també amb aquestes jornades que celebreu per al Dia Internacional de l'Orgull, doncs a veure si aconseguim generar reflexió i debat i evitem futures agressions.
3: Home, jo espero que sí. Jo espero que sí, que malgrat de mar són un poble molt tolerant, i jo suposo que aquestes coses no passaran i farem el possible perquè la gent obri una miqueta la ment i vagi més enllà.
2: Molt bé, Sònia Huerta, regidora d'Igualtat i LGTBIQ, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Els treballs de construcció dels 29 habitatges de protecció oficial de lloguer social de Palafolls entren a la seva recta final. Els operaris treballen aquests dies per enllestir una promoció que ha d'estar finalitzada abans del 30 de juny, la data límit fixada pels fons europeus Next Generation, que financen bona part del projecte. La promoció compta amb una subvenció europea propera al 1 milió d'euros, complementada amb recursos propis de l'Ajuntament. Els nous habitatges estan situats a la perllongació del carrer Pi i Margall. Es tracta de dos edificis idèntics de planta baixa i dues plantes pis amb 10 habitatges cadascun. I Pineda ha donat el tret de sortida de temporada de platges d'aquest any, que s'allargarà fins al 7 de setembre, amb tots els serveis en funcionament i mantenint la certificació Biosphere i les quatre banderes blaves. La platja dels Pescadors, la platja dels Pins, la platja de la Riera i la platja de Poblenou tornen a ser referents de qualitat, accessibilitat i sostenibilitat. Destacar la renovació de la bandera blava i la certificació Biosphere, que reconeixen el compromís ambiental i la qualitat de les platges pinedenques, un reforç dels serveis d'accessibilitat amb bany adaptat i assistència per a persones amb mobilitat reduïda i una àmplia oferta d'experiències i activitats per a tots els públics en espais pensats per gaudir en família i també amb mascotes.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I ja tocant temes nacionals, l'aeroport del Barcelona del Prat inicia l'estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'Agència Catalana de Notícies, l'oferta de llarg radi inclou enguany noves connexions amb Seattle, que concentra de fet 26 del total de destinacions internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. I també d'altra banda, la biofarmacèutica Ipra, amb seu a Mer, a la Selva, ha superat per primera vegada els 500 milions de facturació el 2025 i ha assolit un benefici net de 53,9 milions. Durant l'any passat, la companyia també va destinar 93 milions en inversions en R+D i en ampliar instal·lacions de les dues grans àrees del grup. La de salut animal ha crescut fins a un 14% en vendes, passant de 419 a 490 milions.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes, com comentàvem al principi. Aquest divendres, per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà una taula rodona a càrrec d'aquesta casa, on a Malgrat i el programa Fem el Toc, a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural, i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. I de cara a dissabte, amb el mateix programa d'activitats a Malgrat amb Orgull, doncs es farà un mural per l'orgull LGTBIQ a l'Espai Jove, una tabalada a 2:15 del vespre, amb sortida al carrer Ramon Turró, i l'espectacle de la Divan a 10:00 del vespre a la plaça de l'Àncora. I aquest diumenge el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 del matí i s'allargarà fins a 2:00 del migdia al parc de Can Campassol. I el mateix diumenge, per tancar aquest programa d'actes de Malgrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 de la tarda i tot seguit al mateix espai l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política Dona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé.

0: 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
4: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
6: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
5: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
7: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
8: Ara, que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
7: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
9: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
11: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
9: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
12: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
9: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
14: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
13: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
15: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
13: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
9: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
16: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
9: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
9: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
15: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen un govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
9: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
9: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
17: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
9: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
9: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
18: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
9: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Amb dues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel paen cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
20: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
19: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
22: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
21: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
24: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció,
2: però estem treballant i mirarem doncs d'anar polint aquestes coses.
23: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
3: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
23: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
4: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
6: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
4: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
24: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
4: L'Iguada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un...

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular a Navega s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el dia de l'orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un és molt important, que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
12: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
7: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: Té una altra preocupació davant del canvi climàtic, són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
14: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
13: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
16: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
15: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
15: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
17: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
18: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitajes.
19: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen un govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora que s'anomena igual que l'aplicació, Inmemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
21: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, tret del nom i el cognom del difunt.
22: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
3: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
3: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
3: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
2: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
6: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
8: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
9: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
10: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Gràcies per voler estar sempre.
12: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa. Fons del grup han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: Pero no hay silencio en impunidad. Hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta.

0: que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es lo que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
2: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1.000. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació, perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 25 de juny de 2026. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres. Un altre titular que tenim, l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan, amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer.
1: Per cobrir la revetlla a l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny.
0: Un bloc de pisos a Premià de Mar està literalment

0: envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons anuncien els veïns. Jordi Prats de Valls.
1: Segons ens ha explicat, els veïns afectats amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs.
0: Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. Dani Grau. El document parteix d'una idea clara, definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, Ona Malgrat.
2: La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge.

0: El Parc Circular Mataró-Maresme, entre els edificis de referència al Congrés Mundial d'Arquitectura d'enguany, Martí Capçada.
1: Així és, el Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran, perdoneu, els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura que es celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Segons explica Maresme Circular, abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament avui, dijous, es visita entre d'altres l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus, la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs a energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre d'enoturisme Alta Alella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
0: I l'ADF al Maresme ha fet balanç a les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Per cobrir la revetlla, l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny. A Calella, els voluntaris van intervenir en 2 incidents, un foc de matolls a la zona de la Roca Grossa i un foc de canyes al carrer Joan Coromines. L'entitat també va actuar a Santa Susana per 2 fogueres no autoritzades i un incendi de vegetació forestal en zona urbana, a més de 2 focs en papereres. En el conjunt del Maresme, el dispositiu va comptar amb 71 voluntaris i 29 vehicles, 25 vehicles lleugers d'aigua, 3 vehicles de coordinació i un tractor amb cua. Com és habitual, l'ADF al Maresme va treballar de manera coordinada amb els parcs de bombers de Pineda de Mar, Malgrat i Tordera i amb les policies locals de Calella, Pineda de Mar, Santa Susana, Malgrat de Mar i Palafolls.
0: Gràcies. I un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs es tracta del bloc que hi ha al número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat. Segons ens han explicat els veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc, 18 pisos en 3 plantes, i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Tan aviat com la proliferació dels insectes es van considerar greu, els veïns doncs van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar 2 vegades i el dia 21 s'ha programat una altra fumigació de tot l'edifici. Les 2 accions anteriors, però, no han donat resultat i a data d'avui, segons els veïns, el problema persisteix i no dona signes de remetre. Val a dir que un dels pisos que s'ha fumigat seria el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència, sempre segons els veïns amb qui ha parlat Premià Mèdia. A banda d'aquestes fumigacions, de moment infructuoses, tots els veïns del bloc han provat tota mena de mètodes casolans contra les paneroles, trampes diverses, repel·lents, verins, etc. I també han precintat tant com han pogut totes les vies possibles d'entrada de les paneroles als habitatges, però continuen sense trobar cap solució definitiva activa i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. Ara, tal com ens indica en Juanjo Rossell, un dels veïns de l'edifici, s'estan organitzant per tal de reclamar i obtenir atenció de les instàncies competents perquè no hi troben algun remei. Hem preguntat avui tant a l'Agència de l'Habitatge com a l'Ajuntament si tenen prevista alguna gestió, però de moment no han obtingut resposta.
0: I la 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres.
4: Així és, i és que torna del 29 al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen a les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del servei d'emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
5: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articularà al voltant d'un eix temàtic. Com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neuromàrqueting, com Sílvia Guinart, Marta Soto i Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal amb més de 800.000 seguidors a Instagram. Totes les activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia, ja disponible a través de la web www.ccmaresme.cat.
0: Gràcies, Marc. I el grup Fades denuncia un atac homòfob en un concert a Vilassar de Mar. Martí Capçada.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va fer empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els hauria llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas Fades ha agraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Seguim avançant. Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. El document parteix d'una idea clara, definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. L'objectiu és avançar cap a una activitat turística ordenada, sostenible, respectuosa amb l'entorn i capaç de generar un retorn positiu pel municipi. Durant la presentació s'ha posat l'accent en la necessitat que les persones visitants no només passin per Canet, sinó que hi visquin una experiència de qualitat, coneguin el seu patrimoni i contribueixin també al comerç, la restauració i els productes locals. En aquest sentit, el full de ruta aposta per un model en què el turisme deixi una petjada positiva al municipi. La diagnosi turística identifica diversos elements diferencials que configuren la personalitat de Canet com a destinació. Entre aquests destaca especialment el modernisme singular i el llegat de Lluís Domènech i Montaner, un patrimoni de gran valor que situa el municipi en un espai propi dins el relat cultural del país. Aquest actiu s'hi suma la integració entre mar, muntanya i patrimoni, que permet oferir una experiència diversa i completa. També s'han destacat la tranquil·litat, el ritme pausat de descoberta, l'excursionisme de qualitat i una comunitat local amb un fort sentiment de pertinença. El full de ruta s'articula al voltant de tres grans eixos: la governança i la sostenibilitat, la creació i consolidació de productes turístics i la promoció cultural. També incorpora la digitalització com una eina clau per conèixer millor els interessos dels visitants, millorar la seva experiència i adaptar l'oferta turística a les necessitats actuals. Un altre dels aspectes destacats ha estat la importància de continuar treballant l'espai públic i l'entorn perquè siguin més accessibles, amables i preparats per acollir tant la ciutadania com les persones que visiten el municipi. I malgrat commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, una malgrat.
6: Així és, la vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat, a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove i més endavant. La colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on també se celebrarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A la tarda, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pallisser i Francisco Cazorla. Finalment, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri.
0: I Sant Andreu de Llavaneres celebra la revetlla de Sant Pere amb una sardinada solidària i també un ball popular, Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres viurà aquest diumenge, com tu bé dius, una nova revetlla de Sant Pere, una de les celebracions més arrelades del barri marítim del municipi. La jornada combinarà els actes tradicionals vinculats al patró dels pescadors amb propostes festives i solidàries obertes a tota la ciutadania. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb la repicada de campanes, la missa solemne a l'església de Sant Pere i el cant dels goigs. Tot seguit es farà la tradicional l'ofrena floral al monòlit dels pescadors, un acte d'homenatge a les persones que han estat vinculades històricament a l'activitat pesquera del municipi. En acabar, els assistents podran gaudir d'un refresc. A partir de les 9 del vespre, el protagonisme es traslladarà al Parc de Sant Pere, on tindrà lloc la ja tradicional sardinada solidària organitzada a benefici de Llavaneres contra el Càncer. Els participants podran optar per portar el seu propi sopar o bé adquirir un tiquet per degustar la sardinada. El preu és de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a l'entitat solidària. Per participar-hi cal fer reserva prèvia i formalitzar el pagament dels tiquets de manera presencial. El cobrament es farà demà divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i anirà a càrrec de les persones voluntàries de Llavaneres contra el Càncer. La festa culminarà a 11:15 de la nit amb el tradicional ball popular, que aquest any anirà a càrrec de la Banda del Drac. D'aquesta manera, Llavaneres tornarà a unir veïns i visitants en una vetllada que combina patrimoni, convivència i solidaritat al voltant de la festivitat de Sant Pere.
0: I s'exhaureixen les entrades anticipades per al Forestocs al Fem Palafolls 2026. Jordi.
3: Sí, exacte. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forestocs del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipades per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i 8:15 del vespre han penjat el cartell de complert. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques sobre estocs i prototips amb preu que oscil·len entre l'1 euro i el 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals de juny. Adriana Barba és responsable de comunicació de la Fundació El Molí, que ens explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que s'ha ampliat el nombre de torns.
7: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema de comoditat, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
3: Més enllà de l'aspecte comercial, el Forestocs destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a les AFA de Palafolls per financiar les seves activitats extraescolars d'infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar també oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any. Tot i l'èxit de venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés per a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i respectant el flux dels qui tenen accés preferent. A més, es garanteix també que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estocs específics per cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del Fem Palafolls, que arrenca aquest divendres, demà, amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis enguany, inspirada en el musical Mamma Mia i l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes.
0: Gràcies, i la piscina municipal de Malgrat obre les seves portes aquest dissabte a Ona Malgrat.
6: Sí, la piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38,45 per als menors de 14 anys i de 28,60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys a més hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta.
0: I la piscina municipal de Caldes Estrac també obre la temporada aquest cap de setmana, Martí.
1: Correcte, la piscina municipal de Caldes d'Estrac obre portes aquest cap de setmana també coincidint amb la previsió de la primera onada de calor de l'estiu. Per celebrar l'inici de temporada, l'accés serà gratuït per totes les persones empadronades al municipi. L'equipament estarà obert cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda i mantindrà l'activitat fins al pròxim 13 de setembre. A partir de dilluns, els usuaris podran adquirir els abonaments de temporada i les entrades puntuals a través del portal compres.caldetes.cat amb tarifes reduïdes per als residents. L'Ajuntament recorda que les reserves s'han de fer amb un mínim de 24 hores d'antelació. Un cop validada la compra per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, els codis rebran un codi QR que els permetrà accedir a les instal·lacions. També s'oferirà assistència per tramitar les compres tant a l'OAC com a la mateixa piscina.
0: I 1.700 visitants a la piscina municipal de Palafolls en només 10 dies. Jordi, sí que hi ha vingut gent, aquests dies?
3: Sí, de fet, és així, perquè a diferència del que explicaven els companys, avui ja fa 2 setmanes que ha arrencat l'activitat a la piscina municipal de Palafolls. I ja tenim les primeres dades d'assistència a l'equipament. Als primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó de 170 persones per dia. La majoria, doncs, ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, s'ha notat molt la compra d'abonaments. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una 50ena d'abonaments de temporada i uns 90 abonaments de 10 passis a la piscina. També s'han formalitzat algunes inscripcions als cursets de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també la quinzenal. Amb aquestes dades a la mà, es valora com a positiu l'inici de la temporada, doncs una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat, abans d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis de setembre.
0: I en cultura us expliquem que Tordera organitza la nit de ratapinyades. Marta Serres.
4: Exacte, aquest dissabte, dia 27, el municipi de Tordera acollirà una activitat singular per posar en valor el patrimoni natural local, la nit de ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades d'aquest estiu al Parc del Montnegre i al Corredor. La jornada començarà a 7:45 davant l'Hospital de Pobres, punt de trobada establert per als participants, i aquesta activitat tindrà una durada de 3 hores, dividint-se en dues parts principals, de 7:45 a 8:45, xerrada i taller educatiu, i a partir de 9:15, passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental, recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Les persones que hi estiguin interessades es podran apuntar a través del correu electrònic enc@pangea.org o trucant al telèfon 93 795 54 05. El preu per adults serà de 4 euros. Els infants de 6 a 12 anys, famílies nombroses, monoparentals i majors de 65 anys, el preu és de 3 euros. I pels menors de 6 anys serà d'accés gratuït.
0: I la Festa Major de Canet inclou espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Canet de Mar continua treballant per fer de la Festa Major una celebració més accessible i inclusiva per a tothom. Amb aquest objectiu, enguany s'han habilitat espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda en alguns dels actes amb major afluència de públic. Aquests espais permeten que les persones amb mobilitat reduïda puguin seguir els espectacles amb més comoditat i visibilitat, garantint unes condicions adequades per gaudir de la programació festiva. Els espais reservats estaran disponibles als actes següents: pregó de Festa Major i concert tribut a Sopa de Cabra el 26 de juny, actuacions programades el 27 de juny, concert de la Rosaleda el 29 de juny, i les zones reservades estaran degudament senyalitzades i comptaran amb espai per a la persona usuària i un acompanyant, amb l'objectiu de facilitar l'accés i la participació en els actes festius. Aquesta iniciativa s'enmarca en el compromís de l'Ajuntament per avançar cap a unes festes més accessibles i inclusives. I en esports, Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. Sergi Ferrer.
2: Sí, la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en l'epicentre de l'handbol platja estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. Calella s'estrena enguany com a seu d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell, que compta amb l'organització de la Federació Espanyola d'Handbol, la Federació Catalana d'Handbol i la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, entre altres institucions. Durant 3 dies, les pistes instal·lades a la platja acolliran els partits que decidiran els campions estatals de les diferents categories formatives. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
8: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portar-ho a Calella, perquè és un esdeveniment que aportarà moltes persones. Potser estem parlant d'una mobilitat de més de 2.000 persones i es farà aquí a la platja de Calella. I estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que de fet organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant a tot això.
2: L'arribada del campionat reforça, a més, la vinculació de Calella amb l'handbol català, tot i que García assenyala que el torneig no està directament relacionat amb la distinció de la ciutat com a ciutat de l'handbol català, considera que aquest reconeixement ha contribuït a posicionar el municipi com a una seu atractiva per a grans esdeveniments esportius. La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts en l'edició de l'any passat, celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió meteorològica. Avui dijous es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen, de fet, precipitacions. Mar arrissada amb àrees de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. De fet, tampoc s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 2 a 3, de component sud-oest. Mar en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 33 i els 36 graus de temperatura. Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem, com sempre, us espera el repàs diari a les xarxes socials i diferents seccions que avui tindrem a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bé, doncs ja estem de tornada, passant 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar les xarxes socials i veure què es diu avui dijous al Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda. Què s'explica?
2: Doncs mira, del Maresme, que es tornarà a convertir a la comarca aquest juliol en un escenari de poesia viva amb la 21a edició del Festival Poesia i Més, que se celebrarà de l'1 al 12 de juliol en 8 municipis de la comarca: Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Impulsat per la Fundació Palau, el festival proposa una experiència híbrida que va molt més enllà del recital tradicional: lectures, música, performance i propostes escèniques que barregen disciplines i llenguatges artístics en espais singulars a tocar del mar i de l'interior. Amb una cinquantena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Maria Arnal, el certamen aposta per unir generacions i mirades creatives sota un mateix fil conductor: la recerca de bellesa i sentit en un temps incert, consolidant el Maresme com un espai cultural de referència a l'estiu.
1: Molt bé, i en clau internacional, què expliquem avui?
2: Doncs males notícies, perquè parlem de dos potents terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala Richter, que han sacsejat al nord de Venezuela amb només 39 segons de diferència, provocant almenys 164 morts i prop d'un miler de ferits. Les autoritats adverteixen que el balanç podria augmentar considerablement perquè encara hi ha moltes persones atrapades sota la runa. La zona més afectada és l'estat costaner de La Guaira, on s'han ensorrat desenes d'edificis i milers de persones han passat la nit al carrer per por de noves rèpliques. També s'han registrat danys importants a Caracas i en altres estats del país, mentre els equips d'emergència continuen buscant supervivents. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència davant una situació que ha qualificat de veritable tragèdia. Les comunicacions estan afectades en diverses zones i moltes famílies continuen sense poder contactar amb els seus éssers estimats, fet que incrementa la preocupació pel nombre de desapareguts.
1: I el tema curiós del dia, Sergi.
2: Doncs un tuit viral a la xarxa social X ha reobert el debat sobre els horaris laborals després que un usuari qüestionés que treballar de 7 a 3 de la tarda es consideri un bon horari. En el missatge assegurava que li sembla excessiu haver-se de llevar cap a les 5 o 6 del matí cada dia per anar a treballar, i això ha generat milers d'interaccions i respostes en pocs dies. El debat s'ha polaritzat ràpidament. Una part dels usuaris defensa que la jornada intensiva del matí és la millor opció perquè permet acabar aviat i tenir tota la tarda lliure, cosa que facilita la conciliació i l'organització personal. En canvi, altres veus critiquen aquest model perquè consideren que començar tan d'hora també té un impacte negatiu en el descans i el rendiment, i apunten que els horaris de tarda o la jornada partida poden ser més suportables segons el tipus de persona i feina. La discussió ha derivat en un debat més ampli sobre la cultura laboral i la conciliació, especialment en països on els horaris són més rígids o es concentren moltes hores seguides de feina. Alguns usuaris també han comparat diferents models europeus, destacant que no existeix un horari ideal universal i que factors com el ritme de vida, el transport o les responsabilitats familiars influeixen molt en la percepció de cada jornada laboral.
1: Perfecte. Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs relacionat amb aquest tuit curiós, ja que hi ha hagut debat a X, també volem que hi hagi debat a l'Ona Maresma. Preguntem quin és, per vosaltres, el millor horari laboral, amb tres opcions: al matí, a la tarda i horari partit.
1: Molt bé, en el teu cas, Sergi, què consideres que és millor, que al matí, a la tarda, partit?
2: Jo els he experimentat tots, Gemma, t'ho he de dir, o sigui que sóc l'ideal per parlar. Jo crec que el millor horari per mi és el matí, així tens la tarda lliure.
1: Abans, en el tema curiós del dia, no?, explicaves que aquest usuari a X s'ha fet viral perquè deia que, clar, que quin sentit té, no?, llevar-se a les 5 del matí per anar a treballar a les 7, i que hi ha gent que està a favor d'aquest horari de matí intensiu perquè tens tota la tarda lliure. Depèn, perquè si no vas a dormir d'hora, estàs tota la tarda fent la migdiada.
2: Exacte, exacte. Bueno, i al revés, no? Si treballes a la tarda, tens tot el matí lliure, sí, t'aixeques aviat, esclar.
1: Clar, clar, clar. Tot és, al final, organitzar-se, eh?
2: Exacte.
1: Tenir uns bons hàbits i una bona rutina. I bé, doncs adaptar-se a l'horari que et toca, no?
2: Sí, en el teu cas, Gemma, no sé quina és la teva tria.
1: Doncs mira, ni matí ni tarda, et diria que migdia. De fet, l'horari que fem aquí, a l'ONA, per mi és un molt bon horari.
2: Pensava que anaves a dir partit, eh?
1: No, partint no, o sigui, entrar cap a les 10, 11 o 12 del migdia i sortir a les 5 o a les 6 de la tarda.
3: Companys, perdoneu, hola, si ho puc interrompre, que també una altra opció d'horari és el nocturn, que no sé si la pregunta ho planteja, però l'horari nocturn també per a algunes persones és una opció, i a més, com a ningú li agrada l'horari nocturn, hi ha moltes feines que ofereixen aquest horari, per si algú està buscant feina, pues, pot treballar de nit, doncs és una opció.
1: I de fet es cobra més, no?
4: Costa molt, treballar de nit, adaptar-se a treballar de nit.
3: Jo ho he fet.
4: És com que va contra rellotge, no?
3: Jo ho he fet i és com una mica la vida d'un vampir, eh? Tot i que, bueno, t'acabes adaptant, però és veritat que jo crec que considero que és un horari que has de fer si vols guanyar molts calés en poc temps, rotllo una feina així temporal d'estiu o una feina així que no et suposi que no duri gaire, doncs està bé per guanyar més calés, perquè
2: paga Sereno d'hotel. Sereno d'hotel, per exemple.
1: Sí,
3: és una opció.
1: Molt bé. Doncs companys, gràcies a tots. Aquí una estona farem el repàs a la pregunta i doncs seguirem parlant d'aquesta qüestió. Fins ara.
2: Fins ara.

0: com que s'acosta el cap de setmana, ara volem doncs parlar i descobrir quines activitats podeu fer aquest cap de setmana al Maresme, i ho farem començant per Malgrat de Mar. Javi, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Explica'ns.
1: Sí, sí, ja us ho comentàvem al principi, eh? I de fet ja aprofitem l'ona també perquè des de la nostra emissora, en Malgrat, puguem fer una mica d'autobombo, eh? Però si us interessa el debat i els actes reivindicatius, de fet us proposem participar en aquesta taula rodona que organitza l'Ajuntament i aquesta casa, on a Malgrat. De fet, aquesta taula entra dins del programa d'actes de Malgrat amb l'Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull i LGTBIQ. Serà a partir de 5:45 de la tarda del Centre Cultural, i després hi haurà una acció teatral, per si us voleu quedar, també al Centre Cultural, a càrrec del Teatre dels Records, a partir de 7:00 de la tarda. I bé, si us agrada, doncs bé, debatre sobre el tema de la igualtat, parlar una mica sobre els drets de les persones LGTBIQ, pues mira, ja podeu, esteu tots convidats en el Centre Cultural i gaudir d'aquesta taula rodona.
0: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta proposta, en aquest cas a Malgrat de Mar. Anem, doncs, no gaire lluny, a Palafolls. Jordi Pratsavalls, què podem fer?
2: Doncs mira, Gemma, permetem que insisteixi, però és que aquí a Palafolls aquest cap de setmana és quan donem la benvinguda a l'estiu, fugim d'onades de calor, no ens espanta res, i gaudim de la festa, una de les primeres festes a l'estiu aquí al nostre municipi. Parlo, òbviament, també ho hem fet dins l'espai informatiu del FEM Palafolls, que entre el 26 i el 28 de juny unirà doncs espais de concerts, gastronomia i també de moda aquí al nostre municipi. Tot plegat començarà demà divendres, dia 26 de juny, al Parc de les Esplanades, on es centrarà sobretot el tema del village, és a dir, diferents casetes de restauradors locals que podran oferir sopars i també beguda, doncs a partir d'aquesta hora, i on es centraran els concerts. Però abans, a partir de 7:00 de la tarda, tindrem desfilada de moda a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Això vol dir que tindrem música i també espectacles de dansa en directe mentre veiem aquesta desfilada que es farà a la gespa del Casal d'Avis. A la nit, tornem cap al Parc de les Esplanades, perquè hi haurà el primer dels concerts. Serà a 10:00 del vespre el concert amb The Giz, aquest tribut a la música disco, i després, a partir de mitjanit, sessió de DJ amb el DJ local Mario Otero. El dissabte, entre 10:00 del matí i 7:45 del vespre, és el torn del Fora Stocks, n'hem parlat, com dèiem, a l'informatiu, a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, al Teatre de Palafolls. A 7:15 tornarà a obrir el Village al Parc de les Esplanes per deixar pas a 10:00 del vespre al concert de The Covers, i a partir de mitjanit la sessió amb DJ Jolie. I el diumenge, per si no en teniu prou, encara hi ha més propostes. Tornarà a obrir el Village, sí, i a partir de 8:00 del vespre, per això que aquest diumenge i molts hem de treballar el dilluns, hi haurà vesprets amb Ricky Fargas al Parc de les Esplanes.
0: Molt bé, Jordi, doncs una proposta ben interessant que tindrà lloc tot el cap de setmana a Palafolls. A Calella, què hi podem fer, Sergi Ferrer?
3: Doncs mira, de la mateixa manera que acaba de dir el nostre company Jordi, que donen la benvinguda des de Palafolls a l'estiu, a Calella també donem la benvinguda aquest dissabte, perquè el cel doncs de Calella, de la nostra ciutat, es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar doncs aquest solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit, pel dissabte, una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un xou de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera. Les activitats començaran a 8:00 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants de fora.
0: Perfecte, i acabarem a Sant Vicenç de Montalt amb en Martí. Martí, què ens proposes des de Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes?
4: Doncs aquí des de Sant Vicenç tindrem el dissabte l'activitat anomenada Encén l'Estiu, una proposta lúdica i participativa que, a la línia del que diuen els meus companys, Sant Vicenç de Montalt també es vol sumar a la benvinguda a l'estiu i oferir espais de trobada i diversió per al jovent del municipi i per als no tan joves també, si volen animar. La jornada tindrà lloc, com he dit, el dissabte a la zona esportiva de l'avinguda Toni Sors, i inclourà diverses activitats distribuïdes al llarg del dia. Bàsicament, estaran distribuïdes en tres blocs. El primer de tot s'anomenarà Splash, que hi haurà activitats aquàtiques i atraccions relacionades amb l'aigua per refrescar-nos una miqueta, de 11:15 del matí a 2:15 del migdia. Després, a la tarda, de 7:15 a 9:15 del vespre, tindrem la festa Holi, que per qui no sàpiga el que és aquestes festes que s'estan posant de moda, que la temàtica és els colors i hi ha com no sé molt bé com dir-ho, com fums de colors, com samarretes de colors, com, bueno, bàsicament aneu i ho veureu en primera persona, que valdrà molt la pena. I després, per tancar el dia, tenim la Moon Party de 11:15 del vespre a 1:15 de la nit, que bàsicament és una festa on hi haurà DJ, música i bona companyia. Així que això és tot, Gemma. No sé què t'ha semblat.
0: M'ha semblat fantàstic. Diferents propostes aquest cap de setmana a diferents pobles de la comarca del Maresme que se centren en donar la benvinguda a l'estiu. Companys, gràcies. Ara hi tornem. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Adéu.

0: Vinga, som-hi, moment de les efemèrides del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: A veure, avui qui fa anys? Quines persones famoses fan anys i podem felicitar?
1: Doncs avui, Gemma, que recordem per aquells despistats, som a 25 de juny i és l'aniversari de l'actriu espanyola Imma Cuesta, coneguda pels seus papers a sèries com Àguila Roja, entre d'altres coses, ja que té una llarga trajectòria. També és l'aniversari de l'actriu Emma Suárez, de l'extenista professional català Albert Costa i d'una cantant que crec que a tu, Gemma, t'agrada molt, que és la Chenoa.
0: M'agrada alguna cançó, però t'haig de dir que... O sigui, la Chenoa m'agrada, però de fet el que em sorprèn és que fa 51 anys i està esplèndida.
1: Sí, molt, molt ben portats, la veritat. Ostres, doncs, quin bajón, pensar que t'agradava. Perquè ens hem vist avui al matí aquí a Sant Vicenç i de fet m'has dit, avui és l'aniversari de la Chenoa. I he pensat, serà que és molt fan de la Chenoa?
0: No, és perquè com que he escoltat a la ràdio que era el seu aniversari, doncs he pensat, mira, per la secció que tenim després ens anirà bé tenir-ho en compte.
1: Ha anat bé, eh? Li enviem aquí una abraçada des de l'Ona Maresma, que segur que ens està escoltant.
0: Seguríssim. Què més? Avui és el Dia Mundial o Internacional de quins temes?
1: Doncs d'una cosa que jo no sabia el que era, i és el Dia Mundial del Vitiligen, que és una anomalia pigmentària de la pell de caràcter hereditari que provoca la pèrdua de la pigmentació.
0: De fet, això és el que li passava, segons el que es diu, a Michael Jackson, que tenia aquesta malaltia.
2: Correcte.
0: Sí, oi? Hi ha moltes imatges sí. que circulen per xarxes que tenia com taques blanques, però el Carles Soler, que el tenim avui al control tècnic, em fa que no amb el cap i no sé per què.
2: No, és correcte, eh?
0: Sí? Bé, en qualsevol cas, avui és el Dia Mundial d'aquesta doncs, malaltia de la pell que provoca doncs, aquestes taques blanques, no? I que al final, doncs bé, a Michael Jackson el que va fer per fer via és fer-se blanc del tot. Més coses, tal dia com avui, què més passava?
1: Per fer via. Doncs Gemma, tal dia com avui, l'any 1852, va néixer el català Antoni Gaudí, l'arquitecte representant de l'estil modernista i autor de la Sagrada Família, la Pedrera o la Casa Batlló. Malauradament va morir atropellat per un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes l'any 1926, que de fet recentment es va celebrar el seu centenari amb la visita del Papa de Roma.
0: Molt bé, és que m'ha fet gràcia això que m'has dit d'en Michael Jackson, Martí. Més coses, avui també qui naixia?
1: Doncs avui naixia, però l'any 1963, George Michael, icona del pop britànic, tant en solitari com en el duo Wham. És conegut pels temes musicals com Careless Whisper o Last Christmas. Escoltarem justament Careless Whisper, ja que si una cosa fa reconeixible aquesta cançó des del primer segon és el seu famós solo de saxo, interpretat per Steve Gregory. George Michael era extremadament perfeccionista i es diu que va rebutjar fins a 10 saxofonistes diferents abans de trobar el so exacte i sensual que tenia al cap. La cançó parla d'un desamor provocat per la infidelitat i el penediment. Curiosament, George Michael va admetre anys més tard que la lletra es basava en una afer adolescent que va tenir quan sortia amb una noia anomenada Jane. Així que, Gemma, l'escoltem de fons, la cançó Careless Whisper.

0: Quina cançó que ens has portat avui, Martí, una cançó, doncs, molt xula. De fet, no sé, si escoltessis aquesta cançó, quin escenari et ve al cap?
1: Doncs mira, recordo que en un tal dia com avui anterior vaig dir que no m'agradava la música en cites o en quedades, però aquesta poder sí que
0: Martí,
1: seria bastant
0: ador. Martí, t'animo a imaginar-te l'escena, va, pugem música. Aquest recorda.
1: És que saps què passa? Que crec que és tan famosa aquesta, bueno, aquest saxofon que hem parlat ja precisament d'àmbit sensual, que crec que ho exageraria massa i es tornaria una situació incòmoda. Al final, no sé què opines tu.
0: Jo, a veure, Martí, volia que diguessis que et recorda un striptease.
1: Ah, home, no sé, jo no n'he estat jo a cap striptease.
0: Però és la típica música d'striptease, aquesta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una mica, una mica, sí, sí que la veritat és que enganxa bastant. Mira, Gemma, ara el nostre company de Calella, que sempre està al lloro, ens ha dit la curiositat de que avui, 25 de juny, també és el dia que va morir Michael Jackson, que hem parlat de que tenia aquest problema, bueno, no sé si és un problema, com s'anomena, però parlem del vitiligen i es veu que va ser el dia de la seva mort també, que va ser un dia o una de les morts més famoses, et diria, de les últimes dècades, seguríssim.
0: Saps qui diu que encara es viu? Hi ha gent... No qui, o sigui, hi ha gent que diu que encara es viu amb aquell Jackson, que bé que no va morir. Diuen que el dia de la seva mort i del seu enterrament hi havia dos vehicles i que un va anar a l'aeroport i que un altre va anar al cementiri. Vaja, hi ha moltes teories.
1: Sí, sempre aquestes morts sempre van acompanyades de teories conspiranoiques, També em sona que es diu d'Elvis Presley, de molts cantants. No sé si tenim el nostre company, en Sergi, i ens vol fer alguna aportació.
0: Que ens il·lumini.
2: De fet, els Beatles van publicar un àlbum que es diu Strawberry Fields Forever, que la portada és molt curiosa, segurament l'haureu vist tots, que surten amb moltes persones famoses i surten els quatre Beatles vestits d'una manera extravagant. De fet, era l'època de la Índia, de les drogues més psicodèlica dels Beatles, i es veu que en allà hi ha, diu la gent, que hi ha missatges subliminals de la mort, doncs, de John Lennon també, i de Paul McCartney fins i tot. Diuen que Paul McCartney en realitat està mort i el que està viu és un doble. Bueno, jo no hi crec, però el que la gent cregui, doncs endavant.
1: Creieu que hi ha algun... Perquè, clar, d'això se'n diu de moltíssims personatges que ja estan vius. Jo tampoc hi crec, com en Sergi, crec que són teories, però creieu que n'hi ha un poder que sí que és veritat, que està viu? Ja no dic tots, perquè jo tampoc hi crec, però, no sé, algun així que sí que hagi fingit la seva mort o no? O no hi creieu?
2: No.
0: Difícil saber-ho. És complicat.
1: Patatero.
0: És que és difícil, és que, clar... Home, a mi no em sorprendria, Perquè com estan les coses... Possible pot ser, clar, que ho sàpigues, doncs és diferent, no? Però no ho sé, si algun dia ens enterem ja en farem una notícia.
1: Ah, sí, això segur.
0: Doncs companys, amb aquesta música, Martí, que sé que t'encanta, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Caix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
2: Notícies en xarxa. Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
4: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui l'hemeroteca ve més cultural que mai. Ens situem a Arenys de Munt, però un 25 de juny de l'any 93. Aquest municipi organitzava la primera trobada de puntaires del Maresme, tradició que de fet s'ha anat mantenint. Aquell diumenge, 200 puntaires de diverses poblacions del Maresme participaven d'aquesta trobada comarcal que es va fer a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Les participants van fer durant més de 2 hores una demostració de la seva habilitat i van confeccionar una àmplia diversitat de mostres de puntes de coixí. La trobada la va organitzar l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, que aquell 1993 estava integrada per 125 dones del poble, poca broma. Aquella primera trobada comarcal de puntaires del Maresme va començar a les 11 del matí i es va acabar 2 hores i mitja més tard. En total, segons fons de l'organització, l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, doncs hi van participar 200 puntaires de la majoria de municipis del Maresme, sobretot de Calella, de Malgrat de Mar, Argentona, Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Munt. Les puntaires es van col·locar en les cadires que hi havia al voltant de la plaça i van estar durant més de 2 hores confeccionant les diferents mostres de puntes. Un nombrós públic va anar desfilant durant tot el matí per veure doncs, com les elaboraven. Segons Xavier Uller, que era el president de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, la concentració de diumenge servia d'experiència per aconseguir que l'any següent la Trobada Nacional de Puntaires de Catalunya es fes també a Arenys de Munt. Deia, ens feia molta il·lusió perquè Arenys de Munt és un dels pocs pobles que s'ha mantingut la tradició de les puntes, va dir Uller. A més, segons el president de l'associació, de cara a l'any 1996, es volia intentar muntar una exposició internacional de puntes a Arenys de Munt, amb gent de l'estat espanyol i de l'estat també francès, entre d'altres, per commemorar el 90è aniversari i de la celebració d'una mostra internacional de puntes de coixí que es va fer doncs, aquell mateix any, en aquell mateix municipi, a l'any 1906.
3: Perfecte, Jordi, com sempre, moltes gràcies.

0: Molt bé, doncs com cada setmana, cada dijous, descobrim les últimes tendències, també aprenem a treure més partit del nostre armari i resolem diferents dubtes sobre estil. Ho fem de la mà de la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui, Judit, farem una secció una mica diferent. Jo et proposaré diferents escenaris, diferents situacions i et demanaré que em recreïs un look complet. Què et sembla? Crec que hem perdut a la Judit. De seguida intentem recuperar-la. Us expliquem una mica el funcionament de la secció d'avui. Parlarem de diferents escenaris, diferents situacions i, doncs bé, la nostra experta moda, la Judit, serà la persona que recreï aquest look. Judit, bona tarda.
1: Hola, que no sé què ha passat, perdoneu, eh?
0: Tranquil·la, tranquil·la. Et comentava que avui farem una secció diferent, que et proposaré diferents escenaris, diferents situacions que ens podem trobar a la vida i et demanaré que em recreïs un look complet.
1: Vale.
0: Perfecte, no? Va, doncs mira,
1: sí.
0: Comencem amb la primera situació. Tenim una primera cita a la platja, però després tenim també un sopar amb aquella persona. Quin look ens proposes? Pots fer de noi o de noia, eh? Que el que tu et vingui de gust, pots anar canviant.
1: Bueno, faré primer de... Però, si anem a la platja, hem quedat a la platja, doncs anirem amb... Jo proposaria un look que sigui... o sigui, el podem canviar, el que sigui canviar-lo seria amb un... el biquini a sota. Estic pensant, perquè tinc dos looks diferents. Si ens quedem a sopar el xiri, doncs mira, un short texà amb el biquini... I llavors amb una camisola a sobre, així d'aquestes vaporoses, saps?
0: Uh-huh.
1: Que això tu pots posar amb el... O sigui, per anar cap a la platja pots anar vestir així, després el pots seguir portant a la nit perquè te'l portes una miqueta més i et pentines una miqueta, et maquilles i ja queda bé amb algun complement.
0: Uh-huh.
1: Però també estava pensant en els vestits playeros, que són molt xulos. Aquests que hi ha que són tipus monos amples així, pots anar a la platja al matí vestida amb les xancletes i això, i després aquest mateix look, si te'n vas a un bar o un restaurant, fas un recollidet i et poses una sandàlia una miqueta més arreglada i un bolset de mà i ja vas arreglada també.
0: També, doncs
1: sí.
0: bona proposta.
1: Sí. Uh-huh. Mm.
0: Un altre escenari, som-hi, casament a les 12 del migdia amb 38 graus, plena onada de calor.
1: Tothom en biquini. No. Seria
0: casament nudista.
1: Ja. Vinga, fora complexes. Com és normalització de los cuerpos. Sí, no, la veritat és que és una vaina quan toca un... Mira, sobretot triar un color que no sigui molt fosc, perquè si suem, un color que si suem no es marqui la suor ni rotllanes, evidentment. Jo optaria, si és a les 12 del migdia, que podem anar amb una roba a mitja cama, no cal que vagis llarga fins a baix. Doncs bé, un vestidet així de tirantets finet, que no sigui molt arrapat, que sigui evasé, així que havia agafat del de pit, així com que caigui, tipus lencero, saps?
0: Mm.
1: Però que tingui caigudeta, que així és més fresquet, amb un gènere que no sigui molt, que no tingui molta elastina, que sigui més ben aviat vaporós, lli, o tipus alguna cosa que no ens agobi, perquè això serà horrible. I això sí, sobretot, mirar molt el tema dels complements, no posar-nos, doncs, algú ha agafat el coll molt agobiant, perquè clar, fa molta calor, o sigui, cosetes molt fines.
0: Uh-huh.
1: Però un vestit, sí, i això, sobretot triar, mirar el color, un color doncs, que no marqui si et poses alguna cosa. Si fiques un blau elèctric o així, bé, un blau elèctric és un bon color, un blau plain d'aquesta azafata, un color teula...
0: Uh-huh.
1: Sí, perquè el rosa, pel que ens deien l'altre dia, és molt xulo, però segons com sigui el vestit et marcarà tota la rotllana de l'aixella i tot això, sabeu?
0: Clar, clar, clar. Depèn del color, doncs es veu més si
1: sí.
0: Suem. Una entrevista de feina en una empresa molt moderna.
1: D'acord. Doncs llavors no has d'anar gens, o sigui, no has d'anar com s'espera que aniràs, que s'espera que aniràs modern ni molt conservador. Has de trobar un punt mig, que siguis com ets tu. En cas de noi, doncs mira, si és una empresa moderna, jo li posaria uns pantalons tipus xinos, d'aquests que van més curtets de turmell, amb la seva sabata que porti de treball, que normalment són tipus més desarreglades, que no són tipus sabata formal de pell, de, saps? O una sneaker així lligadeta que sigui més de vestir, saps? Tipus múnic o una cosa d'aquestes, o una esveja o una cosa d'aquestes. Poden anar o amb camisa així amb la màniga. Jo sempre la camisa sempre dic que... A mi les camises de màniga curta no m'agraden, eh? Jo sempre dic camisa, per exemple, d'allí, arremangadeta, una miqueta tres voltes a mitja màniga per baix, saps?
0: Sí.
1: Però ben fet, la màniga ben feta. i amb això vas amb un look bastant modernet sense passar-te, perquè tampoc aniràs amb una camiseta, saps?
0: Clar, clar.
1: Has d'anar una miqueta arregladet, però i sempre fer servir els colors de la confiança, el color blau.
0: Molt bé.
1: Amb tons blaus, el blau dona molta confiança.
0: Perfecte. Una altra situació, et truca una amiga i et diu que en una hora marxeu a Eivissa. Què et poses?
1: Toma, això mola molt, eh? I què et poses, no que t'emportes, eh?
0: Clar, que en aquell moment, per anar a Eivissa i doncs, justament a baixar de l'avió, ja per anar a fer de tot allà, què ens podem posar?
1: Buah, pues venga, a sota el biquini, això, per descomptat, perquè segur que acabarà en algun moment, o tornant de festa o el que sigui, acabarem banyant-nos. El biquini a sota, que sigui xulo ja, que sigui un d'aquests que pot semblar un bustier o que pot semblar una part de sostén maco, que es pugui veure, pues jo tiraria pels vestits, eh? Uh-huh. Un vestit així, o un vestit, o un pantaló curt que sigui molt xulo, estramadet, saps? Amb un top de tirants ben xulo i rotllo a dar-lo todo. És que clar, jo em dius això a Eivissa i ara, i que em truquen ara, i no, em quedaria com cortocircuitando, eh? Perquè hi ha molts estils que et pots posar. Pots anar més boho, que és el que a mi m'agrada molt, que és el rotllo així amb vestits llargs, vaporosos, tipus la roba de la Sara Carbonero, saps? De la Slow Love, que és superxula, la col·lecció que tenen. Uh-huh. Doncs jo crec que així.
0: Molt bé.
1: O sigui, un vestidet tipus de crochet, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el biquini a sota.
0: Perfecte. Una altra, trobada amb l'ex després de 2 anys. Ah, important, eh? Aquesta situació, perquè el vestit ha de ser el vestit aquell que diuen de venjança, no? Revenge.
1: El vestit. Ha de ser el vestit.
0: Clar.
1: Normalment, si has acabat bé amb aquesta persona, si és un ex d'aquells que dius merda, et coincides amb un casament, anar algú que t'afavoreixi tant i que et sentis tan guapa
0: que s'arrepenteixi.
1: I tan empoderada que s'arrepenteixi ell. Tu ja estàs bé. Saps? Ah. O sigui, és que jo penso que has d'anar amb el que tu et sentis millor, en aquest cas. No, no perquè ensenyis més, li donarà més ràbia o li farà més... És que tu et sentis segura de tu mateixa perquè portes aquella roba. O sigui, el que cadascuna ens doni aquesta sensació, saps?
0: Clar. Mm-hmm. Mm. Un creuer pel Mediterrani, com seria doncs, el primer look doncs, per gaudir d'aquestes vacances?
1: Buah, tio, en plan, no voy a cantar habaneras. No, és broma. Sí, rotllo així, rotllo molt... Rotllo, és que a mi el color per estiu, i més sempre quan veig barcos i veig creuers, m'imagino amb roba de lli blanc, saps? Uh-huh. Un vestidet de tirants o una camisola amb un pantaló curt i un top de tirantets amb el biquini sota, amb les xancletes, amb les sandàlies per allà per la terrassa del vaixell. I no, la coberta es diu, no? La coberta del vaixell, la coberta,
0: sí.
1: De la terrassa, no queda massa bé.
0: Clar.
1: I la veritat és que jo crec que és això, perquè després sí que allà haurien de portar més looks, perquè allà sí que hi ha el look de la piscina, el look de la tarda, el look del cine i el look de la cena del capitán, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha moltes coses, vull dir que... Però així, còmode i que sigui bonic, saps? Que es vegi sofisticat.
0: Un altre, sopar amb els sogres per primera vegada.
1: Aquí sí que ens hem de posar molt recatadites perquè si realment moltes de nosaltres fossin com som a la primera vegada s'espanten tots. No, normalment buscar un punt mig és com lo de l'entrevista de feina en una empresa moderna, no?
0: Clar.
1: No voler donar la impressió de ser la jove perfecta, o sigui, has de ser com ets tu dintre els teus límits i ja està, i vestir-te còmode.
0: Per tant, ens hem de vestir, eh? Com en una entrevista de feina, també sí, pel sopar.
1: Jo, quan ara en aquest cas ja no m'ha passat perquè la meva sogra, pobreta, és molt gran, i ella em troba estupenda sempre que em veu, tot li agrada el que porto, pobra. Sempre em troba tan guapa, però perquè no és molt gran. Però sí, quan havia sigut més joveneta, allò que anaves a casa de la parella o el que sigui, supernerviosa.
0: Yeah.
1: Supernerviosa i arreglada com si anés en l'hora que te n'anaves de boda, quasi. No tant, però...
0: No, clar, al final, la primera imatge, no?, que algú s'emporta de nosaltres, ens agradi o no ens agradi, és el físic, la roba...
1: Malauradament, és això. La primera impressió és la que, quan et veuen, fum. Després tu la pots canviar, eh? Si veus... Clar, un dia pot conèixer, pobra, que estàs en un mal dia, que t'ha passat algú, t'ha passat un cotxe, t'has esquitxat un vessal d'aigua, t'han pringat de dalt a baix i et trobes a la dona, a la mare del teu nòvio.
0: Clar, clar, clar.
1: Clar.
0: Molt bé.
1: No vas així per la vida, però és el que hi ha.
0: Doncs, Judit, aquestes eren les situacions que t'havíem preparat per avui.
1: Que he aprovat.
0: I tant. Ens has creat una de looks increïbles i amb una agilitat i una rapidesa. que quedem, sí, quedem parats.
1: Molt bé.
0: Doncs Judit, guapa, gràcies per tot. Ens truquem la setmana que ve.
1: Molt bé, un petó, adeu.

0: De parlar amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i seguim amb més entrevistes. Blind Mice Space col·labora amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebra el 23 de juliol a Granada i que repartirà un premi de 3 milions d'euros. En parlem amb més detall des de Malgrat amb en Lluís Ferrer i Toni Cardó, que són tècnic de la Creu Roja i també de Blind Mice Space.
1: Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
2: Merci.
3: Hola.
1: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des del Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
2: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir. De fet, l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laborador amb Creu Roja, i per tant porta part de la nostra essència, no? Sempre estan van temes solidaris i per tant també que menys que un cop més unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
1: En què consisteix exactament la campanya?
2: La campanya és el sorteig a l'or, que ara Antoni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria de sorteig a l'or.
1: Mm-hmm. Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
4: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
1: Mm-hmm. O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
4: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
1: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
4: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
1: Molts anys, ja està establert dins de...
4: Està establert, de sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig, sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any doncs es fa el 23 de juliol a Granada, i es poden consultar tots els premis a la web, com qualsevol loteria normalitzada.
1: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els butllets, o diguéssim, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Mice Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
4: Qui vulgui, a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet, es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre pues, jo aconsello ficar sorteig de l'hort a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Mice, en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
1: Que qui participi a cadascú, a les tres que ja en parlarem, a les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
2: Correcte, exacte. Pots reservar per anar, per exemple, a la Secònia Blanes, i cada persona que vagi a jugar a aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta al final de la partida.
1: Val. Tant, molt bé. Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
4: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
1: Reintegra no hi ha, no?
4: En aquest cas no.
1: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
2: Correcte, sí.
1: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests Escape Towns?
2: Els tres són Escape Towns, com bé dius, vol dir que són Escape Rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar a fer esport amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaus... Jo sempre dic que és el mateix que un Escape Room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a la hora de com fer la partida, no? Uh-huh. Portem ja 3 anys tenint-los, crec que es van començar malgrat fa 3 anys, i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, perquè el quart en principi de moment no participa en l'esforç de l'or, seria ja per estrenar-lo més octubre. Uh-huh. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent s'està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves, i per tant doncs, bueno, és una cosa que som molt contents de tenir-ho, sí.
1: Podem decebar alguna coseta per diferenciar aquests 3 Escape Towns, o és millor deixar-ho tot
2: no,
1: secret?
2: No, el Holmes és més de mi competitiu, se'n parlen de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6 per exemple, i és per Malgrat de Mar, per exemple Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius i per tant doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrar en aquesta escola. Uh-huh. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas,
1: sí.
2: Òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar, amb més petits, doncs no podíem fer Resacón, per la temàtica no era l'apropiada. Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
1: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
2: Sí.
1: I ara com són les expectatives?
2: Bé, en Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors Virus ha decidit anar pel seu compte doncs, fent les experiències a Pineda, per exemple, té un nou escape i nosaltres vam decidir doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix, i anem doncs, fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem per la nostra compte amb Escape Towns.
1: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'Escape Town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica... jo diria l'aleatorietat, no? O el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en Escape Town?
2: Sí, clar, s'ha passat mil històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora. Bueno, permets integrar-ho dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve a policia, que algun cop... Doncs, jo recordo, per exemple, aquí Malgrat, que va ser bastant curiós, no? Una prova que teníem, no sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar 2 maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell cap a baix. Clar, doncs uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha 2 maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, doncs van mantenir la policia a baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre del joc i fas aquest gir més divertit i ja està, però ho passes bé al final.
1: Val, és molt curiós. Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgava assabentar de cara als propers mesos, a part de la butlleta d'or, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
2: Hi haurà sorpreses, hi haurà sorpreses. Com sempre a la capella, en dia capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic, perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos, i per tant aquest any és més centrat en la criatura. Però l'any que ve sí que ja comencem a fer coses amb els embastats, com sempre, podem fer coses al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs, bueno, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room Malgrat, Escape Room Brannis, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva de la joc.
1: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
4: De moment no.
1: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferrer, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
3: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: Molt bé, a punt d'arribar 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, que estàvem preguntant avui a l'Ona Maresme?
5: Doncs avui volíem saber si els oients de l'Ona Maresme, doncs, per ells i per elles, quin era el millor horari laboral, amb 3 opcions, pel matí, així tinc la tarda lliure, per la tarda, així tinc, doncs, el matí, i horari partit, tot i que sí que m'ha faltat una opció que, de fet, ens ho ha aclarat en Javi abans, que era l'horari nocturn, no?
0: Uh-huh. I, de moment, com van aquestes votacions?
5: Doncs mira, sorprenentment, tenim un 100% pel matí, així tinc la tarda lliure. Sorprenentment dic, perquè també hi ha gent que prefereix treballar per la tarda. Sí que el tema de l'horari partit és un tema més discutit, que molta gent no li agrada, però sí que doncs, un 100% pel matí, doncs, bueno, m'ha sorprès.
0: Uh-huh. Companys de l'Ona Maresme, què preferiu vosaltres? Quin és el vostre horari preferit?
6: Pues... Jo molt d'horari... De matí, eh? Jo m'enllenço a la piscina. Jo sóc d'horari de matí, sens dubte. I així hi ha la tarda lliure i em sembla una proposta perfecta.
0: Molt bé. Javi o Martí?
1: Jo també prefereixo el matí. Em sap greu per l'Ona, però jo, si pogués, treballaria des de les 6 de la matinada fins a les 12 del migdia. O sigui, ja, i tindria tota la tarda lliure, eh? Però sí, també, sóc team matí.
0: Molt bé. Uh-huh. I en Martí?
7: No, anava a dir que jo també al matí, perquè abans de treballar aquí a l'Ona vaig estar treballant a la restauració i entràvem a les 4 de la tarda, i jo, que sóc una mica manta, reconec que al principi pensava, mira, els matins aprofitaràs per anar al gimnàs, per apuntar-te algun curset i això, i al final els matins només ve de gust de dormir i anar fent, i no pot ser això, vas agafant una mala dinàmica, i en el meu cas ha de ser de matí el meu horari, està clar.
0: I tu creus que de matí al Martí aprofites la tarda?
7: Més, sí. Saps què passa, Gemma? Que a mi m'agrada molt dormir. O sigui, jo si m'he de llevar per una obligació laboral o extralaboral, però de forces majors, em llevo. Però si no, si és per anar al gimnàs o per coses així, a mi no, ningú m'aixeca del llit, eh? I és el que em passava abans i no anava malament.
6: Pares el despertador i fas mitja volta, no?
7: Correcte, sí, Martí... perquè... Digues.
5: No, dic que has comentat que has treballat a la restauració, que és un fet important, perquè jo també hi he treballat, i moltes vegades a restauració es parla d'horari partit. Llavors, els que hem viscut això, doncs entenem bé la duresa, no?, d'aquest tipus d'horari, que és el partit, sobretot si vius lluny de la feina.
7: Sí. Tot. Mira, jo tenia la sort, Sergi, que just anecdòticament el restaurant en el que treballava estava a sota de casa meva, però literalment al portal del costat. Però els meus pobres companys que venien de Badalona i de lluny, bueno, això que acabes de comentar els matava.
0: Clar, perquè, Sergi, sí, això que comentes, no?, que si vius lluny d'aquesta feina, què fas? Donar voltes? Sí.
5: No,
0: o tornes a casa?
5: O dorms a la feina, o et quedes, no sé, fas una volta per allà... Bueno, no ho sé...
6: Menjar de tàper, no?
5: Exacte.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Recordem breument aquesta pregunta del dia que us estem formulant avui. Quin és el millor horari laboral? Teniu diferents opcions: pel matí perquè així tens la tarda lliure, per la tarda perquè així tens el matí lliure, horari partit, o bé, doncs, si algú creu que l'horari d'un nocturn, doncs també teniu l'opció. Fins ara!
3: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I avui toca un programa especial. Tornem a parlar de llibres amb la Mar Arenaza, però també amb una convidada molt especial, l'Olga Cornellà, que ens porta quatre llibres molt interessants sobre Michael Jackson. Parlarem de la seva passió per l'artista, de com va néixer la seva admiració per ell i també d'algunes anècdotes de la seva trajectòria. Així que tot plegat acompanyat d'algunes de les seves cançons també més emblemàtiques. Així que, Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més i avui és un dia molt especial ja amb la, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs?
3: Oli,
2: bé. I com ja havíem fet de portar una convidada que va ser la Isabel en aquest cas, avui porteu una altra convidada, que és l'Olga. Olga, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal?
2: Avui és un dia molt important, dijous, perquè, bueno, ja t'introdueixo, et dono pas perquè ens presentes una mica a qui ets i de què ens vens a parlar avui.
4: Hola, jo em dic Olga i sóc, bueno, em considero fan de Michael Jackson, i no només fan, sinó també col·leccionista, petita escala, però col·leccionista. Cosa que veig, cosa que em compro, i bueno, per anar ampliant una mica aquest petit museu que tinc a casa. I doncs això, jo sóc fan des de fa, doncs, uns 40 anys. Va ser, bueno, com la majoria de fans de la meva quinta, vam veure el videotriller aquell Nadal del 2000...
2: Sí, tant.
4: Ai, no, del 2000, no, del 1983. I, bueno, allò va ser amor a primera vista. I des de llavors, bueno, he anat seguint tot el que ha fet. Bueno, anat seguint tot.
2: De fet, avui, com que és un episodi de llibres, precisament, ens portes quatre llibres. No sé per quin vols començar, perquè, clar, al final, bueno, la Maria els hem vist a fora de micros i són un escàndol els quatre.
3: Sí. No, i només volia dir que avui és un dia molt especial pels fans de Michael.
2: Exacte, sí,
3: Michael,
2: sí, sí.
3: Michael Jackson.
4: I... sí, avui fa 17 anys de la seva mort, el 25 de juny del 2009. I, bueno, de fet, al final us parlaré d'un projecte que s'està fent, que es vol fer avui a nivell de tot el món. Després en parlem.
2: Doncs mira, abans d'entrar a parlar del primer llibre, anem a escoltar una mica de Michael per ja entrar una mica, doncs, en situació.

0: Bé, doncs jo crec que aquesta és la millor manera de començar. Tindrem dos temes més endavant. Doncs vinga, va, comencem amb el primer llibre.
1: Ah, doncs mira, el primer llibre dels que us vull parlar és el Moonwalk, de biografies de Michael Jackson n'hi ha 3 milions, però aquesta és especial perquè la va escriure ell, val? Uh-huh. Bueno, realment no la va escriure ell, sinó que la va escriure, o sigui, l'editora de l'editora de Double Day, que és la que va editar el llibre, i el que va fer aquesta noia va estar durant anys anant a visitar Michael Jackson a la casa d'Encino, i a través d'aquestes converses doncs ella va editar el llibre. Uh-huh. En principi, bueno, una anècdota sobre el llibre és que el llibre el va escriure una altra persona, un noi que es deia Robert Hilburn, però li van denegar el llibre perquè no hi havia prou xitxa, diguéssim. Llavors li van oferir a Michael Jackson escriure-la a ell, ell al principi s'hi va negar, però va dir, bueno, jo, si algú més me l'escriu, doncs jo no tinc cap problema en...
0: De fet, els que han vist el biopic, la pel·lícula que han tret fa recent poc, sé que no és una representació completa real, però sí que està ben aconseguida, jo crec. Michael escrivia molt, jo crec que es passava durant molta estona de la seva vida. Al final no hi entenc tant com tu, Olga, però jo crec que sí que doncs, es tancava, no?, en el seu món, escrivia, dibuixava, etcètera, etcètera, no?
1: No, el llibre està molt bé perquè, bueno, a part que està escrit en primera persona, ell abarca des dels inicis amb el Jackson 5 fins a acabar l'època del disbat. Uh-huh. I, bueno, el llibre parla una mica sobre el pes de la fama, els primers amors, bueno, una mica sobre sentiments, una mica... aquestes coses que forma part de la seva vida. Per això trobo que és molt important, doncs, algú que vulgui saber més sobre Michael Jackson és llegir-se Moonwalk.
2: Uh-huh. Sí, que és un llibre que tenim a la llibreria i que,
0: més
2: és,
0: a més.
2: No? Que està disponible, no? Perquè l'Olga, el guai que té és que, clar, té moltes rareses i llibres com molt curiosos, sí. Que el que sí que ajuden és a veure Michael Jackson no només com el cantant supervendes de l'època, sinó saps
1: sí, la persona humana que
2: clar,
1: hi havia al darrere,
2: tot el que hi ha al darrere
1: de aquest artista.
0: Sí, de fet, hi ha un llibre que m'has comentat que no està ni en català castellà, o sigui, que està en alemany, que ja hi entrarem sí. Més tard. Anem amb el següent llibre del que vulguis parlar.
1: Mira, el següent llibre, que a mi personalment m'encanta, es diu Dancing the Dream, i és un llibre de poemes, són 46 entre poemes i reflexions, n'hi ha 46. I per mi m'agrada molt aquest llibre perquè ell, és un llibre on ell es despulla l'ànima, perquè són poemes en què ell parla sobre els infants, que un tema que li preocupava molt, uh-huh. Sobre la natura, ecologia... també hi ha un llibre que dedica a la seva mare, uh-huh. Hi ha un poema que es diu... un poema que es diu Mother, i està dedicat a la mare. De fet, tot el llibre està dedicat a la mare. I un dels poemes que es diu Planet Earth, uh-huh. El van editar amb àudio, en l'any 2001, crec, i està inclòs en l'LP de This Is It. Vull dir que uh-huh. Si us ve de gust escoltar-lo, a part que podeu trobar a YouTube, a l'àlbum This Is It està inclòs el poema aquest.
0: Mare, entenc mare materna, no? Perquè jo sé, també, com que m'agrada la música d'aquesta època, jo sé que hi ha una persona que va ser un referent per Michael, que és la Diana Ross,
2: sí.
0: Que va ser com una segona mare, no?, per ell, de fet.
1: Sí.
2: Era segona mare o amor platònic? O què?
0: No, era...
2: Tenia una relació molt propera,
0: era
2: no?
0: Era una gran influència,
1: sí.
0: Jo crec.
1: Sí, va ser una amiga des del principi dels inicis del Jackson 5, vull dir, realment era un suport per ell, per Michael Jackson.
0: Però en aquest cas parlem de mare biogràfica.
1: Sí,
0: de
1: la Catherine, uh-huh. sí, de la mare biològica.
0: Que amb
1: sí.
0: El pare poder no hi ha la mateixa relació que amb la mare, no?
1: No, que de fet quan es va publicar el Moonwalk, suposo que ella se'l va llegir i va veure que el pare no quedava gaire ben parat.
0: Clar.
1: Llavors va trucant al seu pare i li va dir escolta'm, que jo el llibre no l'he escrit, eh? Una mica com disculpant-se pel que sortia en el llibre. Sí, amb el pare no tenia... Bueno, de fet, si heu vist el biòpic, ja heu vist que sí. No tenia una gaire bona relació.
0: Correcte.
1: Amb el seu pare.
0: Anem pel segon tema, va, una mica de Michael.

0: Anem pel següent llibre, vinga, que aquest és interessant.
1: Sí, és un llibre curiós perquè, bueno, no és cap biografia, que dic que n'hi ha 3 milions, sinó que és un llibre que va fer el Michael Bush, que va ser el modisto de Michael Jackson durant 20 anys. Es van conèixer l'any 85 i a partir de llavors es va convertir en el seu modisto. I aquest llibre, bueno, hi ha tot de fotografies dels trajes que ell li feia, inclús... com es diu, profetos de...
2: Esbossos
1: dels dibuixos que feien entre els dos, de com hauria de ser el traje, inclús surten les sabates que va dissenyar per fer el vídeo Smooth Criminal,
0: sí.
1: Com quan fa aquella pendent, doncs ja hi ha les sabates aquí. Bueno, el que explica Michael Bush és que per dissenyar els trajes, el que feia és se n'anava a l'estudi amb Michael Jackson, se sentava en un racó i se'l quedava mirant 4 o 5 hores mentre ballava. I llavors ell podia imaginar-se com havia de ser el traje, pues, perquè no li molestés a l'orissa de cap, cames o saltar o el que fos. Llavors una altra cosa també molt, molt curiosa és que a Michael Jackson enviava a Michael Bush ara vés-te'n a Espanya o ara vés-te'n a tal, per veure quin tipus de roba feien servir o quins colors. I per exemple en un viatge a Espanya en Michael Bush es va donar compte, pues, que en Espanya fan servir molt el vermell, el groc i el taronja. I, bueno, de fet, el color vermell és el color thriller. Preferit de Michael Jackson.
0: El thriller, de fer la jaqueta,
2: va vermell,
0: no?
2: Ostres, vermell, és veritat.
1: Sí. De fet, Michael Jackson sempre deia que el vermell era un color que dilatava la pupila i que entrava més en el cervell. Feia servir molt la psicologia dels colors a l'hora de fer...
0: Hosti, que guai.
1: Sí,
0: que
1: és
0: guai.
1: Curiós, sí, sí.
0: I el guà suposo que el va fer amb Bush, també, no? O no?
2: El això famós és guà.
0: El famós guà platejat.
1: Jo crec que no, que el va comprar en algun lloc. I se'l va posar i és com...
0: Bueno, pel tema de la... Ara no em sortirà el nom, que és aquesta enfermedad de
1: el
0: la pell.
1: Vitiligo.
0: El vitiligo.
1: No, sí. Simplement era per fer algo trencador. Mm-hmm. És com el de portar mascareta.
0: Sí, exacte.
1: Era per... Bueno, ell sempre era... Sempre estava per un pas endavant. I era, bueno, per fer algo diferent, mm-hmm. perquè se'l recordés... Però està molt bé, que el llibre m'encanta. Va. Bueno, Michael Jackson feia servir molt estil militar...
0: Sí.
1: Ah, i té una altra anècdota del llibre, és que explicava Michael Bush, que de vegades es reunien els dos per dibuixar el que seria el traje, a Michael Bush dibuixava, Michael Jackson esborrava, Michael Bush pintava, Michael Jackson esborrava... Però, bueno, al final acabaven trobant el traje...
0: De fet, ara que has parlat de dibuixos, jo crec que el següent llibre ja fa de pont, no? No sé si voleu sentir cançó abans o l'escoltem després del llibre, com vosaltres vulgueu. Fem aquí un peron de música, si voleu, i deixem el llibre pel final, o...
2: Sí.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Doncs, no sé, jo el que m'estic adonant és que és tan completa la figura de Michael Jackson, no?, que sempre ens quedem amb un trosset, però en realitat parlant amb l'Olga, que clar, coneix molt, no?, de tota la seva vida, no sé, hi ha moltes facetes que desconeixem i que per ell eren com molt importants, no?, com el cas dels dibuixos.
1: Clar, és normal, coneixem això, la faceta artística, per darrere doncs, hi havia una persona amb altres inquietuds i...
0: No, i que estava pendent dels seus, no?, de la seva roba, no?, de
1: sí,
0: les
1: sí, fins
0: a
1: l'últim detall, era molt perfeccionista.
0: Que...
1: Llavors, fins a l'últim detall...
2: Sí, sí, tan perfeccionista de fet que va fer quan va fer Thriller, que és l'àlbum més venut de tots els temps, o sigui, l'àlbum Thriller és perfeccionisme pur, o sigui, al final tant la banda que l'acompanyava, o sigui, tot en general, que és Toto, per cert,
0: ja li vaig contar,
2: és Toto,
0: sí,
2: sí, sí,
0: no sí.
2: Després
0: això.
2: De que Toto fes Àfrica 4, sí. Ahir fes Toto 4, que és aquest disc vermell, doncs Michael va trucar i van fer aquest
0: no
2: àlbum junts amb l'Eddie Van Halen, òbviament. Llavors va sortir un àlbum perfecte, sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet, ara l'any passat va fer 40 anys de l'àlbum Thriller i van fer un documental, i si sí, realment doncs, del procés de creació, que és que et quedes bocabadat, que no simplement gravar en un estudi, gravar i quatre,
2: exacte,
1: no, no,
2: exacte,
1: o sigui, darrere hi ha setmanes i setmanes de retocs, sí, sí, és una passada, una passada.
2: Doncs res, fem un petit una petita pinzellada d'aquest últim llibre, pinzellada, mai millor dit, d'aquest llibre d'esbossos, de fet.
1: Sí, bueno, és un llibre que sincerament no sé qui s'ha dedicat a recopilar els dibuixos. És un llibre que està en alemany, jo no l'he trobat en cap més idioma, inclús l'he buscat en anglès, perquè en espanyol ja pensava que no hi seria, i no l'he trobat. I bueno, quan a dins hi han dibuixos que ell va fer, li agradava molt dibuixar i pintar. De fet, ell trobava amb la pintura com el seu refugi per sortir de la pressió aquesta de la fama. I bueno, i molts dibuixos estan supervisats per un artista australià que es diu Brett Livingstone, que de fet a dins del llibre hi ha una foto amb ell, i també hi ha un retrat fet per Michael Jackson d'en Brett Livingstone. I bueno, i el llibre està, hi ha retrats, no sé, de la Marilyn Monroe, de la Liz Taylor, de l'Andy Warhol, i bueno, hi ha dibuixos, aquest logo típic d'ell, dels peus de puntetes, sí, doncs dibuixos fet per ell
2: de Disney, no? També
1: exacte, hi ha una foto de Disney, de Mickey Mouse, de figures geomètriques, de portes, i la veritat és que jo el vaig trobar per casualitat aquest llibre un dia buscant per internet i em va sorprendre, no sabia que dibuixava, però realment...
2: És bastant exclusiu en aquest cas, no?
1: Em va sorprendre. Es troba actualment, vull dir que si algú està interessat encara es pot comprar per internet.
2: Doncs moltíssimes gràcies
1: a
2: les dues
1: per convidar.

0: Molt bé, doncs falten pràcticament poc més de 10 minuts per acabar el programa i avui, doncs, com bé ho hem explicat abans a l'inici del programa, les efemèrides, un 25 de juny, moria Michael Jackson, així que el que farem a continuació és descobrir algunes de les anècdotes més curioses del rei del pop. Totes estan recollides en una llista publicada per Telecinco, aquesta és la font que hem fet servir, l'any 2009. Així que, companys de l'Ona Maresma, qui tenim per aquí?
1: Hola.
2: Des de Magrat, saludem.
0: Hola, què tal? Doncs, companys, comencem amb aquesta llista de curiositats. Aquest mitjà recollia fins a 100 curiositats. Nosaltres n'hem recopilat només 10, perquè si no, no acabaríem mai. Encara estaríem demà a aquesta hora repassant curiositats amb aquell Jackson. I comencem amb la primera. Va comprar, això ara m'ho dirà Sergi si et sona o no i si és verídic, va comprar els drets de les cançons dels Beatles. Michael Jackson va adquirir el catàleg de cançons dels Beatles fins al punt que, durant una gira, Paul McCartney va haver de pagar drets per interpretar algunes de les seves pròpies cançons. Això era un tema que jo absolutament desconeixia, Sergi.
3: Ja ho sabia, sí.
0: De fet, és cert,
3: Sí. De fet, en Michael i en Paul eren amics, però això, bueno, els hi va distanciar una miqueta. No sé si van ser 47 milions d'euros, eh? Ara ho dic que molta pasta, sí.
1: Uh-huh. M'encanta això d'en Michael i en Paul com si fossin coneguts de la casa, saps?
3: Sí.
1: Passessin per aquí per una Maresma cada tarda.
0: Amb una confiança, és que clar, en Sergi
1: sí.
0: Domina tant que és com els seus col·legues. Doncs més cosetes, va patir un greu accident gravant un anunci de Pepsi l'any 1984. Durant el rodatge d'un anunci es va costar massa uns efectes pirotècnics i se li van incendiar els cabells i la jaqueta. Va patir cremades de segon grau i va haver de ser hospitalitzat. Si heu vist la pel·lícula, el biòpic, això surt.
3: Correcte.
0: I és una cosa que jo, per exemple, tampoc ho sabia, eh? No sé vosaltres si coneixiu aquesta història.
4: No, jo no la coneixia, però molt curiós, no? Però i Pepsi li va haver d'indemnitzar o algo? Sabem més informació o no?
0: No.
4: No t'ho va venir a explicar.
0: No, jo pel que sé és que després de patir aquest accident va donar molts diners a l'hospital que el va tractar i també a la unitat de nens i nenes que havien patit cremades, doncs, d'aquest tipus i que Déu-n'hi-do, que és que clar, tu imagina't que se't crema el cap, o sigui, el cabell que se't pot cremar el cervell. No ric, però no fa gràcia.
4: Sí, la veritat és que ha de ser una tragèdia, eh? O sigui, jo m'imagino que se'm crema el cabell i poques coses pitjors em poden passar.
0: El tupé, es crema el tupé. Sí. Què faries tu sense el teu característic tupé?
4: Ui, doncs res, poca cosa. Ja no valdria per res.
0: Va, més coses. Neverland era una casa molt peculiar. A la seva mansió hi havia una pantalla que projectava pel·lícules les 24 hores del dia, una habitació dedicada íntegrament a Elizabeth Taylor, més de 300 figures de lladró, diverses mòmies egípcies i jardins decorats amb personatges Disney i escenes bíbliques. Quina casa més curiosa, no?
1: I tenia un parc d'atraccions també, no? Allà dins de Neverland, crec.
0: Sí, també. També tenia molts animals. De fet, hi ha un mico molt famós que surt amb ell. Sí, sí. Un ximpancé.
5: De fet, jo...
0: Que l'acompanyava a tot arreu.
5: Jo ho sé, això, perquè vaig veure una història d'en Michael que va intentar col·laborar amb un àlbum amb Freddie Mercury i es veu que va haver-hi problemes en el set precisament perquè en Michael portava els animals al set i en Freddie Mercury no ho suportava. I es deia que l'àlbum, bueno, hauria de patar, eh? Imagineu-vos Freddie Mercury de Queen amb Michael Jackson, però finalment no va cuajar la cosa i em sembla que va ser per la personalitat tan diferent a tots dos, no?
0: Mhm. Més coses, Michael Jackson era molt optimista i esperava viure 150 anys. Segons recull aquest llistat de curiositats, Michael confiava arribar als 150 anys i dormia en una cambra d'oxigen des del 1986, convençut que això l'ajudaria a allargar la vida. I mireu, doncs, si al final va morir jove, als 40 i pocs.
3: Correcte, sí.
1: No, això forma part una miqueta de l'excentricitat del personatge, no? També totes aquestes notícies que ens estàs explicant, Gemma, al final també han contribuït a fer un personatge mític i que no n'hi haurà cap altre, sens dubte, com Michael Jackson.
0: Totalment, totalment. Doncs mira, parlant d'excentricitats, també hem de dir que va voler viatjar a l'espai a mitjans dels anys 80. Es va posar en contacte amb la NASA perquè li ensenyessin a utilitzar un vestit espacial i poder cantar i ballar durant una sortida a l'espai. O sigui que Michael Jackson, jo us diria que més que excèntric, també era visionari. Perquè el que fa ell i el que va fer, no?
3: Hauria fet aquest videoclip, l'hauria fet a l'espai, i hauria sigut
0: seguríssim.
3: El vídeo més vist a la història, jo crec.
1: El Billie Jean?
3: No, no, aquest, o sigui, si hagués volat a l'espai, hauria fet un videoclip allà dalt.
1: Ah,
3: segur.
1: Val, és que estàvem escoltant de fons, pensava, dic, quina casualitat, no? Però, ostres, sí.
5: Jo m'imagino fent el Thriller disfressat amb l'escafandra, no?, de l'astronauta allà.
3: Flotant.
5: I de fons, no sé, posem a gent alienígenes o gent disfressada, no sé. Seria interessant.
0: Més temes durant la seva... hem de dir que també això segurament que poca gent ho sap, a no ser que sigueu fans de Michael Jackson. A Espanya va comprar la Macarena durant la seva estada a Saragossa. El 1996 va sortir de l'hotel per comprar el disc de la Macarena del Rio perquè el volia adquirir al seu país d'origen.
1: Michael Jackson cantant la Macarena, imagineu-vos-ho, eh?
0: Total, totalment. També era l'artista amb més obres benèfiques, segons el Guinness, el llibre Guinness dels Rècords el reconeixia com l'artista que havia participat en més iniciatives benèfiques. Era una persona, doncs, que segons el que sembla li agradava molt ajudar.
4: Bueno, sempre hi ha hagut molta controvèrsia, no?, al costat de la figura de Michael Jackson, perquè tant se'l pinta com un gran benèfic com de lo pitjor. És
0: hi ha un debat, molt interessant, Martí, ja que has estat el tema. De fet, hi ha un documental que es va treure fa molt de temps, no?, que parlava d'aquests suposats abusos a nens petits, però és que ara han tret un altre documental que sembla com que intenta netejar la imatge de Michael Jackson. Per tant, jo crec que al final la veritat no s'arribarà a saber, però vaja, és com que hi ha moltes versions contraposades i que s'arriben a fer fins i tot documentals que tenen versions que no tenen res a veure.
5: Llavors, què creieu? Que és veritat o no, això? És que jo sempre he estat amb el dubte i
0: jo
5: no sé ni què pensar.
4: Jo crec que el Michael Jackson era un tio raro, però que no feia aquestes coses que diuen. Però el que ve és que precisament ara que parlem d'aquestes excentricitats, doncs feia que la gent se'l mirés amb uns ulls estranys.
0: Mira, de fet, una cosa molt heavy que vaig escoltar, no recordo on va ser, però sabeu el tema del cas Epstein? No? Que tenia una illa i que allà doncs, passava de tot. I doncs diuen, segons es diu, tampoc ho puc aquí dir de forma 100% segura, però que els nens que ell portava a la seva casa, a la seva mansió de Neverland, eren nens que podien haver patit algun tipus d'abús per part d'Epstein i doncs, que els salvava d'acabar en aquella illa.
3: És correcte, això, eh?
0: Sí, no?
3: M'ho ha comentat l'Olga, la que hem escoltat abans, que és superfan. I entenc que, bueno, si m'ho va dir ella, que és superfan, doncs deu ser cert, sí.
0: Déu-n'hi-do, companys, doncs acabem amb l'última curiositat. El videoclip de Battle el va dirigir Martin Scorsese. El famós videoclip està inspirat en una història real sobre un jove que havia de demostrar la seva valentia davant la seva banda. I bé, i amb això doncs acabarem el programa d'avui escoltant a Michael Jackson. Companys i companyes, gràcies per acompanyar-nos. I bé, nosaltres acabem, tornem demà divendres. Adéu, fins demà.
4: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen al

0: registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, on estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballant l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc, que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge, una de

0: 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
1: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista Política Dona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el dia de l'orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 25 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte.

0: llegar a esos inquilinos dentro del piso. Bueno, cuando se le pueden llamar inquilinos, claro.
1: El PP és a l'oposició actualment. No sé si participen en aquest procés d'implementació d'aquest sistema d'alguna manera.
0: Sí, jo veig a les reunions que se hacen, pero no significa que yo esté de acuerdo. Lo que sí creo es que como regidor tengo que estar al orden del día en las reuniones y bueno, y aportaré lo que crea que tengo que aportar, pero que quede constancia que nosotros estamos en contra del puerta a puerta desde el primer día.
1: ¿Pero que es fan reuniones semanales o...?
0: Las hacemos semanalmente, sí.
1: ¿Amb el govern, govern i oposició?
0: No, no, solamente vamos los portavoces y bueno, va al menos el regidor de Xilías, que es el Jordi Ferrer, los demás estamos con el director, con la persona, con la técnica de medio ambiente y los portavoces de los demás partidos.
1: ¿Y per què serveixen aquestes reunions?
0: Me preguntas mucho. Eso ya contestar sería un poco elástico, ¿no? Al menos sirve para ver cómo está la orden del día a día, más que nada. Pero bueno, esperemos que lleguen a buen término. No serán del agrado nuestro, lógicamente, pero también tenemos que saber que están impuestas. Entonces, cuando una cosa ya están impuestos y ya saben que van a hacerlo a partir del mes que sea, nosotros poco podemos hacer. Ya nos lo dijeron, son 16 contra 1. Pero nosotros seguimos pensando que independientemente de 16 contra 1, nosotros tenemos que trabajar por el pueblo y para que el pueblo funcione. Y el puerta a puerta no es uno de los grandes funcionamientos.
1: Molts magratencs i magratenques han expressat a través de xarxes socials que no estarien a favor d'aquest sistema.
0: Bueno, pues yo eso lo sé también, ¿eh? Porque nosotros nos han llegado ya diferentes quejas de diferentes tipos. Pero bueno, yo también creo que lo que he dicho al principio, que nosotros estamos a favor del reciclaje, pero bien hecho, y que a la gente estamos hablando precisamente porque estamos, yo me incluyo entre ellos, porque no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Simplemente nos han dicho, vais a hacer el puerta a puerta y se ha acabado. Y eso no es un funcionamiento. Primero es hablar con la gente, segundo ver qué es lo que piensa y tercero ver lo que se implanta. Y en este caso primero han implantado y a la gente la han dejado de lado.
1: Estem a menys d'un any d'unes eleccions. Creu que és un bon moment per fer aquest canvi?
0: No. Yo sinceramente ni ahora ni después. Yo creo que siempre se tendría que hablar con la ciudadanía, ver qué es lo que piensan. Pero bueno, si lo han decidido ellos, buenas decisiones serán. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros no lo hubiéramos implantado ni ahora ni después. Sabemos que hay otras alternativas y nos hubiéramos mirado las alternativas muy distintas. Pero lo que sí es cierto es que, bueno... Tienen unos representantes políticos y son los que han asumido este rol y ellos tendrán que asumir pues lo que les venga detrás.
1: Entrem a la recta final de l'entrevista, ja que hem recordat que falta molt poc per les eleccions municipals, menys d'un any. El Partit Popular, com ho porta?
0: Bueno, nosotros estamos en el punto de siempre. Estamos hablando con unos, con los otros. El equipo nuestro, la mayoría será nuevo. Creo que ahora es un momento muy bueno y el partido continuará adelante, bueno, sin hacer campaña, porque aquí ya todo el mundo va diciendo que se hace campaña, no, nosotros no hacemos campaña, pero sí que es verdad que siempre hemos estado ahí para la población y siempre estaremos independientemente del partido a que ellos después quieran votar.
1: Quan coneixerem candidat o candidata del Partit Popular? I no sé si teniu previst tirar endavant o dur a terme algun acte polític en els propers mesos.
0: Sí, pero primero tenemos que esperar. Hay un congreso el 27 de junio que presentan nuestro Alejandro Fernández, el presidente de Cataluña, y a partir de ahora decidimos. Pero bien, bien, hasta pasado el verano, nada de nada.
1: Tot i així, si han fet algun acte, perquè fa ben poc vau visitar el centre terapèutic.
0: Lo que sí quiero que se sepa es que nosotros siempre hemos luchado por la salud mental, continuaremos luchando por la salud mental, y creo que Malgrat es una de las poblaciones en donde la salud mental particularmente creemos que no se le está dando la calidad humana que se tendría que dar, y nosotros nos vamos a mover a razón de ahí, a la razón de la gente mayor. Pero una cosa también quiero que declare, la salud mental para gente mayor aquí ya la tenemos y muy bien gestionada, pero lo que estamos pidiendo es para adolescentes y gente más joven, porque son los que en realidad tienen que ir a Mataró o a Gerona o a Barcelona, y las familias, como siempre dije en su momento en el ayuntamiento, en un pleno, dije que las familias son daños colaterales.
1: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Anna Vega, portaveu del Partit Popular, per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
2: Més notícies. La piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i de 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38 en 45 euros per als menors de 14 anys i de 28 en 60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys, a més, hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta. Més temes. La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit, a partir de les 7, una acció teatral a càrrec del Teatre de Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove a partir de les 5. Ja a partir de 9:45 de la nit, la colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on a les 10 de la nit començarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A les 7, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pellicer i Francisco Carzorla. Finalment, a 8:15, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri. La regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas, ha explicat que Federico García Lorca és una de les grans figures literàries universals i també una víctima de l'odi i la intolerància. Segons Huertas, Lorca representa valors com la llibertat i la diversitat en un context en què les agressions per motius d'odi continuen augmentant. Escoltem l'entrevista. Bé, l'Ajuntament ja té a punt el programa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ del 28 de juny. Enguany es reivindica la figura del poeta i dramaturg Federico García Lorca. Entre els actes que se celebraran del 26 al 28 de juny, destaca un espectacle musical sobre García Lorca, un concert de versions i també una taula rodona que organitza aquesta casa Ona Malgrat, entre també altres activitats. En parlem de tot això amb la regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas. Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, nosaltres aquí expectants, no?, d'aquest Dia Internacional de l'Orgull. Aquest any es posa el focus en la figura de Federico García Lorca. Per què és tan important en Federico García Lorca i per què s'ha ficat el focus en aquest poeta?
3: Home, perquè Lorca és una de les grans figures literàries universals, també va ser víctima d'odi, d'intolerància, i tant com està tot ara, que cada any puja més el nivell d'intolerància, crec que és una imatge perfecta per dir-lo, no, ara a la setmana o mes de LGTBI.
2: Sí, de fet, Federico García Lorca era obertament homosexual, és a dir,
3: exacte,
2: per qui no ho sàpiga, doncs que era una figura que, bueno, formaria part del col·lectiu avui dia.
3: Home, i és un símbol de lluita, i jo crec que diversitat, llibertat, llavors és la imatge perfecta per tota la vida, no?, que ha portat seva, no?, amagada.
2: Mm-hmm. Val. Parlem de les activitats. De fet, teniu activitats culturals, musicals i també de reflexió, no? Quines creu vostè que destacaria i què busqueu transmetre amb aquesta proposta?
3: Saps el que passa? Que per mi totes són importants, perquè totes... la taula rodona està superbé, perquè és un joc per parlar, per dir el que pensa la gent, i per mi és molt important, i es farà el divendres 26 a les 5 de la tarda al Centre Cultural, no? És important. Després tenim un mural a l'Espai Jove que ho fan les del Drac a les 5 de la tarda, també el dissabte 27, que és que totes, no puc dir-te quina és la, home, a lo millor la més solemne, la més, és la lectura del manifest, que serà el diumenge, no? Però clar, totes, perquè tenim solemnes com és aquesta, la lectura del manifest, tenim un concert també amb, poeta, amb poemes de Lorca el mateix dia del manifest, que serà un espectacle xulíssim. Després tenim una miqueta més de divertit, no? Tenim un concert a la plaça de l'Àncora el dissabte a les 10 de la nit d'un grup de joves que ho fan molt bé amb versions. O sigui, que hi ha una miqueta de tot. Hi ha un espai per reflexionar, un espai per debatre i un espai per passar-s'ho una miqueta bé també.
2: Perfecte. I ja per acabar, des de l'Ajuntament, quin creu que són els pròxims reptes, no?, que teniu en matèria d'igualtat i LGTBIQ?
3: Recte, per mi tots els dies és un recte, perquè està pujant molt, com he dit abans, totes les agressions d'odi estan augmentant. Llavors, donar-li veu a aquesta gent, fent visibilitat del que està passant i portar a terme el pla d'igualtat Esther, que és el que tenim i el que estem veient i fem tot el que toca, jo crec que per mi això és el més important.
2: Hi ha força por, no, ara? De fet, a Mataró fa poc, no sé si fa res, no sé si ho has sentit,
3: sí,
2: l'agressió a un jove per part d'un grup de nanos que sí, el van agredir pel tema, bueno, se suposa sí, que és per motius d'odi.
3: Sí, tenim aquest cas a Mataró i un altre cas un dia després o abans va ser a Sevilla també, que un noi per portar un vestit li van apallissar. Llavors són aquests temes, a mi m'ha preocupat moltíssim, perquè estem, al segle que estem, avançant com se suposa que estem avançant, i en canvi en aquest tema anem cap arrere. Cada vegada hi ha més, o sigui, les xifres estan, no? Perquè ha pujat un 16%, ha pujat de l'any passat, eh? No de fa 5 anys, de l'any passat. Llavors és molt preocupant, perquè sí, estem avançant, però en aquest concret cas anem cap enrere. Llavors és incomprensible, no?
2: Bueno, per sort des de l'Ajuntament li posem molt el focus en aquest aspecte de la matèria d'igualtat i LGTBIQ, i esperem que també amb aquestes jornades que celebreu per al Dia Internacional de l'Orgull, doncs a veure si aconseguim generar reflexió i debat i evitem futures agressions.
3: Home, jo espero que sí. Jo espero que sí, que malgrat de mar són un poble molt tolerant, i jo suposo que aquestes coses no passaran farem el possible perquè la gent obri una miqueta la ment i vagi més enllà.
2: Molt bé, Sònia Huerta, regidora d'Igualtat i LGTBIQ, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Els treballs de construcció dels 29 habitatges de protecció oficial de lloguer social de Palafolls entren a la seva recta final. Els operaris treballen aquests dies per enllestir una promoció que ha d'estar finalitzada abans del 30 de juny, la data límit fixada pels fons europeus Next Generation, que financen bona part del projecte. La promoció compta amb una subvenció europea propera al 1 milió d'euros, complementada amb recursos propis de l'Ajuntament. Els nous habitatges estan situats a la perllongació del carrer Pi i Margall. Es tracta de dos edificis idèntics de planta baixa i dues plantes pis amb 10 habitatges cadascun. I Pineda ha donat el tret de sortida de temporada de platges d'aquest any, que s'allargarà fins al 7 de setembre, amb tots els serveis en funcionament i mantenint la certificació Biosphere i les quatre banderes blaves. La platja dels Pescadors, la platja dels Pins, la platja de la Riera i la platja de Poblenou tornen a ser referents de qualitat, accessibilitat i sostenibilitat. Destacar la renovació de la bandera blava i la certificació Biosphere, que reconeixen el compromís ambiental i la qualitat de les platges pinedenques, un reforç dels serveis d'accessibilitat amb bany adaptat i assistència per a persones amb mobilitat reduïda i una àmplia oferta d'experiències i activitats per a tots els públics en espais pensats per gaudir en família i també amb mascotes.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I ja tocant temes nacionals, l'aeroport del Barcelona del Prat inicia l'estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'Agència Catalana de Notícies, l'oferta de llarg radi inclou enguany noves connexions amb Seattle, que concentra de fet 26 del total de destinacions internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. I també d'altra banda, la biofarmacèutica farmacèutica Ipra, amb seu a Amer, a la Selva, ha superat per primera vegada els 500 milions de facturació el 2025 i ha assolit un benefici net de 53,9 milions. Durant l'any passat, la companyia també va destinar 93 milions en inversions en R+D i en ampliar instal·lacions de les dues grans àrees del grup. La de salut animal ha crescut fins a un 14% en vendes, passant de 419 a 490 milions.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes, com comentàvem al principi. Aquest divendres, per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà una taula rodona a càrrec d'aquesta casa, on a Malgrat, i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural, i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. I de cara a dissabte, amb el mateix programa d'activitats a Malgrat amb Orgull, doncs es farà un mural per l'orgull LGTBIQ a l'Espai Jove, una tabalada a 2:15 del vespre, amb sortida del carrer Ramon Torró, i l'espectacle de la Divan a les 10 del vespre a la plaça de l'Àncora. I aquest diumenge el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia al parc de Can Campassol. I el mateix diumenge, per tancar aquest programa d'actes de Malgrat amb Orgull, per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a les 7 de la tarda i tot seguit al mateix espai l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista Política Dona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
4: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
5: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
2: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys, i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
7: Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga, i en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogó, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avari.

0: Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona i a la C32 a l'autopista del Garraf i a l'antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
3: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
2: I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocoben.
5: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ja comunicaremos.
4: Per tant, la reunió continua, es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
6: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
7: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
8: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
2: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
2: Ara Ruiz.
9: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de columna doncs és important, no?
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
2: En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes al 2020.
3: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
2: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra, Calama, ordena investigar les filtracions de la trama.
3: El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
2: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
3: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
2: I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
3: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
11: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
2: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
12: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut al Baix Llobregat quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions, facilitades per un testimoni, van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
13: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
14: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellbé.
15: El programa permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
16: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
15: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrossa, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El paent cap, Fèlix Larrossa, ha destacat que recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
18: Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
17: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
2: I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
19: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
20: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, de anar polint aquestes.
19: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
21: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. El que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
19: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
22: Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de fa uns minuts el Barça de futbol sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt Arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la Noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Queralt Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bescanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots, i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Queralt Casas.
3: Estem convençuts que Queralt encara té moltíssim per donar al bàsquet, estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Queralt ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga, per tant és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al Club Badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a la CB, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alepivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: El president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
5: No volen que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt.
4: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que duran un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
2: Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpool Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt ballesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, el dia Sant Joan. I en aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 264 persones pels efectes a la salut derivats de les temperatures extremes aquests dies. Per comunitats, la corba de sobremortalitat per la calor és més accentuada a la del centre i el nord. Encapçala Catalunya, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. 8 de les persones mortes per calor, segons el recull provisional del Ministeri, eren persones més grans, de 85 anys, i la resta d'edats entre els 45 i els 84. I llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió, conegudes així, si més no, a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: Una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos.

0: aquesta llibertat sinó vides és que ell està molt abans de protegir.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat als companys de BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. I la Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la de Foix entre els termes municipals de Cubelles i

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. A hores d'ara hi ha confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació a les tasques d'emergència després d'aquests dos terratrèmols d'aquest dijous. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. I un virulent incendi crema des de 11:45 a Tamarit de Litera, a la franja de Ponent, i ha obligat a desallotjar tres municipis, Sanui, Peralta de Calassanç i Alins, a la franja de Ponent, com us dèiem, pel perill que representa la proximitat de les flames. En total s'han hagut de desallotjar 240 persones i més de 1.200 veïns estan confinats a la localitat de Fons. El foc ha arrasat 1.000 hectàrees a Osca i continua estenent-se, tot i que s'està intentant aturar. Els bombers de la Generalitat també participant en el desplegament amb un helicòpter amb bombarder i un avió de vigilància i atac amfibi des de la base de Reus. I aquí a casa nostra ja s'han activat els agents rurals que han incorporat 20 vehicles nous per a les noves unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la seva flota els propers 4 anys. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: L'objectiu ambiciós no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència on és molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron.
1: I la Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament tots els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca el primer trimestre de 2027. En dues institucions s'han compromès a tancar en menys d'un any un pas clau pel desenvolupament del pla director i urbanístic d'un nou pol econòmic de la ciutat. Ho han fet avui en què s'han trobat l'alcalde Fèlix Larrosa i el conseller de Presidència Albert Dalmau. I a Palau de Solterra de Torroella de Montgrí mostra per primera vegada una col·lecció de 300 fotografies

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política Dona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
2: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. A l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2007. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dedica a aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.
0: Clàssic.

Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 25 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el dia de l'orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Menys d'un any d'unes eleccions, creu que és un bon moment per fer aquest canvi?
1: No. Yo sinceramente ni ahora ni después. Yo creo que siempre se tendría que hablar con la ciudadanía, ver qué es lo que piensan, pero bueno, si lo han decidido ellos, buenas decisiones serán, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros no lo hubiéramos implantado ni ahora ni después. Sabemos que hay otras alternativas y nos hubiéramos mirado las alternativas muy distintas. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, tienen unos representantes políticos y son los que han asumido este rol y ellos tendrán que asumir pues lo que les venga detrás.
0: Entrem a la recta final de l'entrevista, ja que hem recordat que falta molt poc per les eleccions municipals, menys d'un any. El Partit Popular, com ho porta?
1: Bueno, nosotros estamos en el punto de siempre. Estamos hablando con unos, con los otros. El equipo nuestro, la mayoría será nuevo. Creo que ahora es un momento muy bueno y el partido continuará adelante, bueno, sin hacer campaña, porque aquí ya todo el mundo va diciendo que se hace campaña, no, nosotros no hacemos campaña, pero sí que es verdad que siempre hemos estado ahí para la población y siempre estaremos independientemente del partido a que ellos después quieran votar.
0: Quan coneixerem candidat o candidata del Partit Popular? I no sé si teniu previst tirar endavant o dur a terme algun acte polític en els propers mesos.
1: Sí, pero primero tenemos que esperar. Hay un congreso el 27 de junio que presentan nuestro Alejandro Fernández, el presidente de Cataluña, y a partir de ahí decidimos. Pero bien, bien, hasta pasado el verano, nada de nada, ¿eh?
0: Tot i així, si han fet algun acte, perquè fa ben poc vau visitar el centre terapèutic.
1: Lo que sí quiero que se sepa es que nosotros siempre hemos luchado por la salud mental, continuaremos luchando por la salud mental, y creo que malgrat es una de las poblaciones en donde la salud mental particularmente creemos que no se le está dando la calidad humana que se tendría que dar, y nosotros nos vamos a mover a razón de ahí, a la razón de la gente mayor. Y pero una cosa también quiero que declarar, la salud mental para gente mayor aquí ya la tenemos y muy bien gestionada, pero lo que estamos pidiendo es para adolescentes y gente más joven, porque son los que en realidad tienen que ir a Mataró o a Gerona o a Barcelona, y las familias, como siempre dije en su momento en el ayuntamiento, en un pleno, dije que las familias son daños colaterales.
0: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Ana Vega, portaveu del Partit Popular, per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
2: Més notícies. La piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i de 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38,45 euros per als menors de 14 anys i de 28,60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys, a més, hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta. Més temes. La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat a partir de 4:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit, a partir de les 7, una acció teatral a càrrec del Teatre de Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove a partir de les 5. Ja a partir de 9:45 de la nit, la colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on a les 10 de la nit començarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A les 7, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica poètica amb José Gutiérrez, Montse Pellicer i Francisco Cazorla. Finalment, a 8:15, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri. La regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas, ha explicat que Federico García Lorca és una de les grans figures literàries universals i també una víctima de l'odi i la intolerància. Segons Huertas, Lorca representa valors com la llibertat i la diversitat en un context en què les agressions per motius d'odi continuen augmentant. Escoltem l'entrevista. Bé, l'Ajuntament ja té a punt el programa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ del 28 de juny. Enguany es reivindica la figura del poeta i dramaturg Federico García Lorca. Entre els actes que se celebraran del 26 al 28 de juny, destaca un espectacle musical sobre García Lorca, un concert de versions i també una taula rodona que organitza aquesta casa on malgrat, entre també altres activitats. En parlem de tot això amb la regidora d'Igualtat i LGTBIQ, Sònia Huertas. Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, nosaltres aquí expectants, no?, d'aquest Dia Internacional de l'Orgull. Aquest any es posa el focus en la figura de Federico García Lorca. Per què és tan important en Federico García Lorca i per què s'ha ficat el focus en aquest poeta?
3: Home, perquè Lorca és una de les grans figures literàries universals. També va ser víctima d'odi, d'intolerància. I tant com està tot ara, que cada any puja més el nivell d'intolerància, crec que és una imatge perfecta per dir-lo, no, ara a la setmana o mes de LGTBI.
2: Sí, de fet, Federico García Lorca era obertament homosexual, és a dir, per qui no ho sàpiga, doncs que era una figura que, bueno, formaria part del col·lectiu avui dia.
3: Home, i és un símbol de lluita, i jo crec que diversitat, llibertat, llavors és la imatge perfecta per tota la vida, no?, que ha portat seva, no?, amagada.
2: Mm-hmm. Val. Parlem de les activitats. De fet, teniu activitats culturals, musicals i també de reflexió, no? Quines creu vostè que destacaria i què busqueu transmetre amb aquesta proposta?
3: Saps el que passa? Que per mi totes són importants, perquè totes... la taula rodona està superbé, perquè és un joc per parlar, per dir el que pensa la gent, i per mi és molt important, i es farà el divendres 26 a les 5 de la tarda al Centre Cultural, no? És important. Després tenim un mural a l'Espai Jove que ho fan les del DRAC a les 7, a les 5 de la tarda, també el dissabte 27. Que és que totes, no puc dir-te quina és la, home, potser la més solemne, la més, és la lectura del manifest, que serà el diumenge, no? Però clar, totes, perquè tenim solemnes com és aquesta, la lectura del manifest, tenim un concert també amb poemes de Lorca el mateix dia del manifest, que serà un espectacle xulíssim. Després tenim una miqueta més de divertit, no? Tenim un concert a la plaça de l'Àncora el dissabte a les 10 de la nit, d'un grup de joves que ho fan molt bé amb versions. Sí, que hi ha una miqueta de tot. Hi ha un espai per reflexionar, un espai per debatre i un espai per passar-s'ho una miqueta bé també.
2: Perfecte. I ja per acabar, des de l'Ajuntament, quin creu que són els pròxims reptes, no?, que teniu en matèria d'igualtat i LGTBIQ?
3: Reptes, per mi tots els dies és un repte, perquè està pujant molt, com he dit abans, totes les agressions d'odi estan augmentant. Llavors, donar-li veu a aquesta gent, fent visibilitat del que està passant i portar a terme el pla d'igualtat Esther, que és el que tenim i el que estem veient i fem tot el que toca, jo crec que per mi això és el més important.
2: Hi ha força por, no?, ara, de fet a Mataró fa poc, no sé si fa res, no sé si ho ha sentit,
3: sí,
2: l'agressió a un jove per part d'un grup de nanos que sí, el van agredir pel tema, bueno, se suposa, sí, que és per motius d'odi.
3: Sí, tenim aquest cas a Mataró i un altre cas un dia després o abans va ser a Sevilla també, que un noi per portar un vestit li van apallissar. Llavors són aquests temes, a mi m'ha preocupat moltíssim, perquè estem, al segle que estem, avançant com se suposa que estem avançant, i en canvi en aquest tema anem cap arrere. Cada vegada hi ha més, o sigui, les xifres estan, no? Perquè ha pujat un 16%, ha pujat de l'any passat, no de fa 5 anys, de l'any passat. Llavors és molt preocupant, perquè sí, estem avançant, però en aquest concret cas anem cap enrere. Llavors, és incomprensible, no?
4: Bueno, per sort, des de l'Ajuntament li posem molt el focus en aquest aspecte de la matèria d'igualtat i LGTBIQ, i esperem que també amb aquestes jornades que celebreu per al Dia Internacional de l'Orgull, doncs a veure si aconseguim generar reflexió i debat i evitem futures agressions.
3: Home, jo espero que sí. Jo espero que sí, que malgrat de mar són un poble molt tolerant, i jo suposo que aquestes coses no passaran farem el possible perquè la gent obri una miqueta la ment i vagi més enllà.
4: Molt bé, Sònia Huerta, regidora d'Igualtat i LGTBIQ, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Els treballs de construcció dels 29 habitatges de protecció oficial de lloguer social de Palafolls entren a la seva recta final. Els operaris treballen aquests dies per enllestir una promoció que ha d'estar finalitzada abans del 30 de juny, la data límit fixada pels fons europeus Next Generation, que financen bona part del projecte. La promoció compta amb una subvenció europea propera al 1 milió d'euros, complementada amb recursos propis de l'Ajuntament. Els nous habitatges estan situats a la perllongació del carrer Pi i Margall. Es tracta de dos edificis idèntics de planta baixa i dues plantes pis amb 10 habitatges cadascun. I Pineda ha donat el tret de sortida de temporada de platges d'aquest any, que s'allargarà fins al 7 de setembre, amb tots els serveis en funcionament i mantenint la certificació Biosphere i les quatre banderes blaves. La platja dels Pescadors, la platja dels Pins, la platja de la Riera i la platja de Poblenou tornen a ser referents de qualitat, accessibilitat i sostenibilitat. Destacar la renovació de la bandera blava i la certificació Biosphere, que reconeixen el compromís ambiental i la qualitat de les platges pinedenques, un reforç dels serveis d'accessibilitat amb bany adaptat i assistència per a persones amb mobilitat reduïda i una àmplia oferta d'experiències i activitats per a tots els públics en espais pensats per gaudir en família i també amb mascotes.
5: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I ja tocant temes nacionals, l'aeroport del Barcelona del Prat inicia l'estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'Agència Catalana de Notícies, l'oferta de Yard Radi inclou enguany noves connexions amb Seattle, que concentra de fet 26 del total de destinacions internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. I també d'altra banda, la biofarmacèutica Ipra, amb seu a Mer, a la Selva, ha superat per primera vegada els 500 milions de facturació el 2025 i ha assolit un benefici net de 53,9 milions. Durant l'any passat, la companyia també va destinar 93 milions en inversions en R+D i en ampliar instal·lacions de les dues grans àrees del grup. La de salut animal ha crescut fins a un 14% en vendes, passant de 419 a 490 milions.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes, com comentàvem al principi. Aquest divendres, per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà una taula rodona a càrrec d'aquesta casa, on a Malgrat i el programa Fem el Toc, a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural, i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de les 7 de la tarda al mateix equipament. I de cara a dissabte, amb el mateix programa d'activitats, Malgrat amb Orgull, doncs es farà un mural per l'orgull LGTBIQ a l'Espai Jove, una tabalada a 2:15 del vespre, amb sortida del carrer Ramon Turró, i l'espectacle de la Divan a les 10 del vespre a la plaça de l'Àncora. I aquest diumenge el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia al parc de Can Campassol. I el mateix diumenge, per tancar aquest programa d'actes de Malgrat amb Orgull, per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a les 7 de la tarda i tot seguit, al mateix espai, l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. La portaveu del Partit Popular, Ana Vega, s'ha mostrat contrària a la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta i ha assegurat a l'entrevista Política d'Ona Malgrat que existien alternatives més adequades pel poble. La piscina municipal obre les seves portes aquest dissabte. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.